0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

ってるという。

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Shankar. Si li deixam un coixí per a la muntes que vaig.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

de sud, maquillada de lluna amb un somrís, a la ressaca d'un meravell gruixut. Fa com els pràctics que en petits ferruts sortien quan hi havia més perills.

que ens emmalamar els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: está. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: punto.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

guys got it.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són ara les 8. Es divendres 11 de setembre, jornada en què posa amb la mirada la memòria de la Fiscalia General de l'Estat. El document alerta sobre l'increment de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes de violència contra la dona. La memòria cita les Balears com un dels territoris que ho han notificat en concret preocupen aquest tipus d'actitud, entre els joves també fins i tot, però entre els menors d'edat. Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un informe elaborat per la Fundació Anar i Mutua Madrilenya, en el 23,5% d'aquests casos són 10 punts percentuals més que l'any anterior. El director tècnic i portaveu de Nares, Benjamín Ballesteros.
2: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
1: I avui encara estan pendents de les conseqüències de la forta tempesta de dimecres que va afectar sobretot Mallorca. Banyalbufar és un dels municipis que ha tingut més conseqüències, sobretot el Port d'Escanonja, zona que va ser molt castigada ja per l'esclafit de l'any 2020. En Sant López, bon dia.
3: Bon dia. Com en aquell moment la caiguda de línies elèctriques ha fet que els veïnats estiguin més de 24 hores sense llum. Els accessos complicats, s'hi afegeix l'acumulació de troncs i de branques que els bombers han començat ja a retirar. El balde accidental de Banyalbufar, Joan Vives, preveu demanar la declaració de zona catastròfica al Manco, a la zona del Port d'Escanonja.
4: Que se declari zona catastròfica perquè les cases estan fetes un desastre. Teulades s'han volat i immensos danys materials.
3: A Felanitx, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal en senyal de dol per la mort d'una dona de 67 anys per mort de les pluges.
1: Ingressa a la presó el líder de la macroestafa immobiliària de Lujo Casa, detengut a Barcelona després de 9 mesos fugit. Es tracta de Carlos García Roldán, més conegut com a Charlie.
3: Estava amagat en el domicili de sa mare. Charlie va ser condemnat a 14 anys de presó per estafar més de 3 milions d'euros a 230 persones afectades en promocions immobiliàries que no es van executar.
1: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre.
3: La decisió es va prendre a hora baixa, just abans de les concentracions que es celebraren a totes les illes amb l'objectiu de reclamar un conveni autonòmic per al col·lectiu. A Palma hi participaren un centenar de persones, mentre que a Eivissa i Maó n'hi havia una setantena.
1: I a la crònica internacional, la jornada d'avui estarà marcada pels actes de la memòria pels atemptats de l'11S. Enguany fa just 25 anys.
3: I aquesta data estarà sempre marcada per la imatge de les torres bessones desplomant-se enmig de Manhattan i també per la posterior reacció dels Estats Units. Two airplanes have crashed. El president en aquell moment, George Bush, va declarar la guerra al terrorisme i va convertir a Bin Laden en l'home més cercat del món.
1: I en els esports en ciclisme, Enric Mas està més a prop de guanyar la Vuelta a Espanya a falta de només 3 etapes. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El ciclista balear continua encapçalant la classificació general després de la contrarrellotge d'ahir en final a Jerez de la Frontera. Enric Mas té ara un avantatge d'1:37 respecte al segon classificat, Primo Roglic, i 3:01 respecte a l'austrià Félix Gall. En bàsquet, la selecció espanyola, les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello, s'ha imposat a Austràlia per 66-89 als quarts de final del Mundial. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà avui vespre a la Lliga contra el Santa Coloma a domicili.
1: I pel que fa al temps, avui serà una jornada de sol i de temperatures màximes que seran...
6: Sphere name.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Aquí són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Diverses fonts avisen de l'increment de delictes amb l'ús d'intel·ligència artificial entre els menors d'edat. La memòria de la Fiscalia General de l'Estat cita les Balears com un dels territoris que han notificat un increment dels casos de violència contra la dona que empren aquestes eines.
1: Una intel·ligència artificial que s'utilitza de cada vegada més també en casos de ciberassetjament escolar. Segons un altre informe elaborat per la Fundació Anar i Mútua Madrilenya, s'empra en el 23,5% d'aquests casos. El director tècnic i portaveu d'Anar és Benjamín Ballesteros.
2: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos.
0: I l'economista Pau Montserrat preveu que l'any 2027 i 2028 l'Euríbor superarà el 3%.
1: Tot després de la decisió del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès per segona vegada enguany. Ara el preu dels diners se situa en el 2,5%. Ho ha dit Montserrat en una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
0: I l'assemblea de la xarxa 03 ratifica la vaga prevista per dia 6 d'octubre i comença a moure tota la documentació necessària.
1: És una advertència que van fer ahir, el mateix dia de la concentració que han protagonitzat centenars de treballadores i famílies per reclamar un conveni autonòmic.
0: I algunes finques agrícoles de Mallorca han patit danys importants a causa de la tempesta de dimecres. És el cas d'una explotació de Son Sardina Palma, que està situada a prop de la universitat.
1: Un cap de fibló va enderrocar una nau agrícola i va causar la mort de diversos animals durant el temporal de vent i pluja, que va tenir unes conseqüències devastadores en aquest terreny. N'han parlat amb el responsable, Antoni Feliu, que també és soci d'APAM.
4: Crec que ja hi tornem a la normalitat, no ho sé. Nosaltres seguirem, però, clar, veurem això enderrocat i no ho sé, la normalitat no, que hi ha molta feina, molta feina. Jo de llevar xirmes i enderrots i enderrossais i urolites, sobretot, n'hi ha molta.
0: El tancament de centenars de camins públics d'ús arreu de les Balears s'ha disparat amb la creixent proliferació d'urbanitzacions i construccions d'habitatges a fora vila.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, el geògraf de la Universitat de les Illes Balears, Nofre Rotlán, insta els ajuntaments a inscriure en els catàlegs públics aquests senders per evitar conflictes judicials.
5: Com que s'està residencialitzant i turistificant, doncs entres en conflicte. Hi ha molts de tancaments i surt sempre per mitjans de comunicació que sempre hi ha conflictes d'aquest tipus.
1: Rolant ho ampliarà, aquestes tesis, avui capvespre a les 7 a una conferència a l'edifici de Sarriera de Palma titulada La problemàtica dels camins d'ús públic entre nuclis de població.
0: I avui és 11 de setembre, una jornada que estarà marcada pels actes de record pels 25 anys de l'atemptat de les Torres Bessones.
1: L'acte central serà a la zona 0, el World Trade Center, serà reservat als familiars de les víctimes i començarà a les 8:40 a l'hora de la costa est, que és just quan el primer avió es va estavellar a la Torre Nord. Recordem que aquells atemptats va tenir moltes conseqüències, com els conflictes d'Afganistan i l'Iraq.
0: I segons per arribar a les 9:04, tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
6: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

marquen-nos amb mala mar els ulls. Sempre buscant el mateix por d'asil. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El sindicat Comissions Obreres rebutja la proposició de llei de cogestió aeroportuària per les Balears aprovada pel Parlament amb suport de Més IPP i que ara es debatrà al Congrés dels Diputats. En un comunicat consideren que Aena no és la responsable de la massificació turística que pateixen les Balears i creuen que si es gestionen els aeroports des del propi arxipèlag no té per què i prevaldre l'interès públic o social, ni tampoc creuen que la connectivitat serà millor.
1: Recorda el sindicat que Aena no costa doblers a les arques de les Balears, ja que s'autofinança amb les taxes i la facturació de les empreses que fan una activitat comercial a les seves instal·lacions. Fer-la trossos, asseguren, només encariria la seva gestió, incrementaria els problemes i els primers perjudicats, asseguren, serien els illencs que haurien d'abonar bitllets més cars. També rebutgen l'argument que Aena sigui la responsable de la massificació turística, sinó que dona resposta a una demanda. I com a exemple comparen els casos d'Eivissa i Menorca. L'illa Pitiusa rep el doble de passatgers que Menorca i recorden, tot i que té menor extensió perquè té un model més centrat en el turisme. El que sí podria fer Aena, diu Comissions, és revertir la privatització feta el 2015 i que suposa que el 49% del capital sigui privat i també millorar les seves infraestructures.
0: I més qüestions. L'Euríbor continua la seva escalada a l'alça. Ja supera el 3,1% de mitjana al setembre i tot apunta més que no afluixarà després que el Banc Central Europeu decidís ahir, tal com es preveia, pujar els tipus d'interès. L'índex de referència que s'aplica per les hipoteques variables ja està un punt percentual per damunt del que ho estava l'any passat. I això encarirà les quotes que s'han de revisar aquest mes de setembre.
1: L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, assegura que la pujada del tipus d'interès ja decisió fa preveure que l'any passat, el 27 i 28, l'Euríbor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
2: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant d'haver 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euríbor.
1: El Banc Central Europeu ha decidit pujar els tipus d'interès per l'encariment de l'energia i l'economista Montserrat no descarta un augment addicional enguany. Apunta que la inflació es deu a l'enquistament del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I avui també vos expliquem que la intel·ligència artificial s'ha utilitzat en el 23,5% dels casos de ciberassetjament escolar.
1: Segons el 8è informe l'opinió dels estudiants elaborat per la Fundació ANAR i Mútua Madrilenya, són 10 punts percentuals més que l'any anterior, quan era del 14%. El director tècnic i portaveu d'ANAR és Benjamín Ballesteros.
3: Principalmente tiene que ver con la creación de vídeos a partir de la voz o de la imagen o la fotografía de un compañero y también la suplantación de la identidad de ese compañero. Son hechos muy graves, son hechos delictivos y que además implican un daño psicológico muy importante sobre la persona a la que se están llevando a cabo.
0: I de la plana estatal, notícia de darrera hora, acaba de dimitir el cap de gabinet de la delegació de govern a Ceuta. Gonzalo Sanz plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat a la ciutat autònoma des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada aquesta setmana, Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir, a més, una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets.
0: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: cuidar. Son aires que molles después de los plats.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos d'aquesta droga. L'organització introduïa els paquets amagats en vehicles que viatjaven en vaixell des de la península cap a Menorca. Amb aquesta operació, executada per Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
2: Els vehicles que feia servir la banda havien estat modificats per incloure compartiments on camuflar-hi la cocaïna. L'entramat estava liderat per un home resident a Ciutadella que feia servir una complexa logística per al trasllat de la droga, principalment en vaixell des de Barcelona i València. Els escorcolls, que es van fer de manera rutinària als cotxes de passatgers entre maig i juliol, es varen intervenir diverses quantitats de droga i amb el descurs de les investigacions es va concloure que no eren casos aïllats, sinó un entramat que estava lligat i organitzat. No avança fins la matinada del 29 de juliol, quan un ampli dispositiu va dur a terme fins a 5 escorcolls simultanis, una a València i la resta a Menorca, que van desarticular l'organització.
1: I anem amb més qüestions. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es compromet a que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa. També el màxim de vehicles que hi podran accedir.
2: Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen en l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres i que avui ha defensat Galmés en una entrevista al programa El Dia.
3: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
1: I sense deixar la crònica política, el Partit Socialista demana un pla de climatització per evitar les altes temperatures que asseguren es pateixen a les aules de les Balears quan arriba l'estiu. La candidata del PSIP a la presidència del govern, Rosario Sánchez, ha lamentat que l'executiu assegura destini més inversió a executar els acords amb Vox, com el pla pilot de lliure elecció de llengua, que climatitzar els centres de les Balears.
4: Comencem el 2027 en cursos escolars en totes les aules de totes les Illes Balears climatitzades, amb un programa per plantar brats a tots els patis escolars, perquè no pot ser mai que tinguem els nostres fills i les nostres filles que s'estan tornant a l'hora del pati.
1: I la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha convocat una manifestació, una concentració per al pròxim 20 de setembre. Reclama que es deixi de finançar la promoció turística i també que se deixi de fer obertures de noves rutes aèries.
2: La protesta serà davant la delegació del govern a les Balears i s'hi afegiran diverses entitats socials, ecologistes i veïnals. La plataforma ha fet una crida a través de les xarxes socials a participar en aquesta concentració i reivindica que és més necessària que mai.
1: I també en estatal, dimiteix el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta. És Gonzalo Sanz, que plega després de la polèmica de les seues converses amb el CNI en relació a les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a la ciutat des del Marroc. Segons la informació desclassificada d'aquesta setmana, recordem-ho, Sanz va rebre aquestes comunicacions del CNI a través de WhatsApp i es va mantenir a més una conversa telefònica d'11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, que era el dia abans dels fets. El propi delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquests missatges ni d'aquesta conversa que hauria mantingut el seu cap de gabinet amb el CNI. Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
7: Maximum impact. Full immersion begins in

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Just a aquesta hora està previst que comenci a Felanitx el minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres en la riuada que va afectar els carrers d'aquest municipi. Acaba així oficialment el dol que ha decretat l'Ajuntament per retre homenatge a la víctima. Mentrestant, dos dies després de la forta tempesta, encara hi ha 300 abonats d'Endesa que continuen sense llum a causa dels efectes provocats pel mal temps. Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats, principalment les zones rurals d'aquests dos indrets.
2: Endesa ha informat que en alguns punts de la xarxa està destrossada, és difícil accedir-hi a totes les zones. Hi ha equips desplaçats que fan feina al contrarrellotge per establir el servei el més aviat possible. A més, al port d'Escanonja, els serveis d'emergència continuen també fent feina. Fa 6 anys aquest petit nucli ja va patir molt per l'esclafit i ara ha tornat a rebre els efectes del cap de fibló que va entrar. Segons ha informat l'Ajuntament de Banyalbufar, totes les cases han patit els efectes del fort vent. Dos clients de l'hotel de Bunyola, situat a prop del conegut camí de la Volta de General, han tingut també danys lleus, a més de desperfectes, sobretot el mobiliari exterior.
1: I més qüestions. El president del Consell de Mallorca es compromet a acabar la legislatura amb un topall màxim de places turístiques. Això sí, encara no ho ha pogut concretar fins on arribarà aquest topall, perquè assegura que els estudis de càrrega no han finalitzat.
2: Sí que ha dit Llorenç Galmés en una entrevista avui de matí a IB3 en ràdio que el límit estarà per davall de les 430.000 places que varen heretar de l'anterior equip de govern quan varen entrar al Consell el 2023. El dirigent popular ha criticat les queixes de l'oposició en un tema que també ha considerat l'esquerra no va saber solucionar.
3: Jo entenc que estiguin nerviosos, perquè és una mesura que qualque partit d'espata d'esquerra l'anterior legislatura havia impulsat, però que l'expresidenta va aturar i no va deixar evolucionar, per tant, estan nerviosos davant aquesta aprovació per nostre equip de govern d'aquesta mesura tan important, que és un clan social i que la gent a Mallorca demana que duguem a terme.
1: I de la plana laboral, el sindicat USO ha duit davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge el TAMIP a la Conselleria d'Educació. I ho fan perquè denuncien que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% pendent de l'any 2020 als docents de la concertada.
2: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que la conselleria incompleix l'acord signat l'any passat. Assenyala també que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
4: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la conselleria de Treball, de Minoración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
1: I també us expliquem aquest divendres que ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a introduir cocaïna a gran escala a Menorca. En total hi ha 11 persones detingudes, 9 d'elles a l'illa, i s'han decomissat més de 6 quilos de droga.
2: L'organització introduïa els paquets amagats als vehicles que viatgen en vaixell des de la península cap a l'illa. En l'operació executada per la Policia Nacional, també agents de la Guàrdia Civil, l'Agència Tributària, es dona per desmantellada la principal via d'entrada marítima de cocaïna a Menorca.
1: I un darrer punt, en aquest cas, de la crònica estatal, perquè el PP ha manifestat aquest divendres que res no està per sobre de la defensa d'Espanya. Això en resposta a la declaració del Ministeri d'Exteriors del Marroc, a la qual lamenta que partits polítics espanyols i en llarga trajectòria, sense fer al·lusió directa al Partit Popular, han caigut, ha dit el Marroc, en una escalada irracional i populista. I d'així arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
0: Més informació a IB3 Notícies.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que no puedo.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Chomo loco!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia, ja hi ha data. Els metges estan cridats a la vaga indefinida a tot l'Estat a partir del 28 d'octubre per exigir un estatut marc propi. El comitè de vaga mèdic ha anunciat aquest divendres que reprenen així les mobilitzacions després de la tirada estival per mostrar el seu rebuig al projecte de llei de l'Estatut Marc.
1: És un estatut, hem de dir, que afecta tots els professionals sanitaris, però els sindicats mèdics en reclamen tenir un de propi diferenciat de la resta de col·lectius. Es reprenen d'aquesta manera les protestes que fins ara s'havien limitat a aturades parcials durant la primera meitat de l'any i a partir del 28 d'octubre ja seran indefinides. La decisió acordada avui pel comitè de vaga, integrat, entre d'altres, pel sindicat mèdic, es produeix 10 dies després que la reforma de l'actual Estatut Marc s'aprovés en Consell de Ministres. Ara continua la seva tramitació al Congrés dels Diputats.
0: I del govern ja s'ha pronunciat sobre aquest anunci. El portaveu Antoni Costa demana al president Pedro Sánchez que faci cessar la ministra de Sanitat per la seva incapacitat, diu, per arribar a acords amb els sindicats mèdics.
1: Costa ha dit que fins al moment les mobilitzacions anteriors ja han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i també operacions.
2: És incapaç de negociar nada y nos mantiene en vilo a todas las comunidades autónomas con unos efectos sobre la salud de los ciudadanos enormemente perniciosos. Lo que debería hacer Sánchez es cesar a la ministra de Salud.
0: I els arquitectes guanyadors de la reforma del carismàtic edifici de Gesa de Palma i del seu entorn defensen que implica un increment també de la zona verda existent. De fet, acaben de presentar aquest projecte. Anem a conèixer l'edifici de Gesa. Aina Morales, conta'ns, bon dia.
3: Bon dia, un projecte que canviarà la fesomia de la façana marítima i que, sent molt optimistes, podria ser una realitat el 2029. És la previsió que ha fet un dels arquitectes, Antonio Cruz. La creació de dues plataformes per a soterrar algunes infraestructures, diu, permet més vegetació als voltants de l'edifici existent.
4: No hi ha ninguna pèrdua de zona verde. He tratat de que esto se entienda, que la voluntat del projecte es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
3: Els arquitectes són partidaris de fer les mínimes intervencions possibles a l'edifici, tant per dins com per fora, per a conservar tot allò que el fa únic.
0: I Aena torna a recuperar el seu projecte per instal·lar un parc fotovoltaic a Son Bonet. Després que se li denegàs la declaració de projecte industrial, ara prova per la via de l'interès general.
1: El govern acaba de treure el projecte a exposició pública, tot i l'oposició frontal dels veïnats, també de l'Ajuntament de Marratxí i del GOP. L'ENS aeroportuari planeja actualment posar-hi 13.000 plaques solars. És un projecte que rebutja també la plataforma Son Bonet Pulmó Verd. Manel Gomàriz n'és el portaveu.
5: Rebutjam aquesta posició d'Aena, denunciam la seva actitud de prepotència, i a més denunciam que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renous continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
0: I un apunt més, perquè més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vives, a la qual destaquen l'extrema vulnerabilitat que estan patint aquestes atlotes i que moltes ara estan al carrer. I d'aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les emprenem a partir de les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara quedeu amb tot l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: quiero.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. Els metges diuen prou i convoquen una vaga indefinida. Després de fer una vaga setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja venien advertint. A partir del 28 d'octubre aturaran indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc, aprovada recentment en Consell de Ministres, i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. El comitè de vaga ha fet una crida a tots els metges perquè se sumin a aquesta mobilització, que entre els principals punts reivindica la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i també canvis en el model de jubilació. És un dels assumptes destacats d'aquest divendres 11 de setembre, una jornada amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: La concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
5: Us ho ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la qual UGT preveu també sumar-se.
2: Confiança sense fissures.
6: El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres del centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
2: Més zones verdes al voltant de Gesa.
5: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat, diuen, a la natura i als arbrats.
2: Primera dimissió pels avisos del CNI sobre Ceuta.
6: Es tracta del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Gonzalo Sanz, se'n va, tot i que insisteix que sí que va traslladar al delegat l'avís que va rebre per WhatsApp d'intel·ligència sobre una arribada massiva de migrants a Ceuta, versió que el seu superior havia negat.
2: Palma espera Relsby.
5: Sí, perquè l'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca i abans que demà sigui nomenat fi predilecte de l'illa. El concert gratuït s'espera massiu i comportarà talls de trànsit a partir de 8 de les 3.
2: I com sempre, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia, que a Menorca passen per una nova operació policial contra el tràfic de drogues. Excel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. La Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. S'han detingut un total de 9 persones, 8 de les quals a Menorca, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als dos principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella.
2: A Mallorca, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd manté el pols amb Baena i adverteix que no tolerarà la instal·lació d'un parc fotovoltaic als terrenys de l'aeròdrom. Juan Luis Marcos, bon dia.
8: Bon dia. Els veïnats reaccionen així després que Aena hagi recuperat el projecte per instal·lar-hi el macroparc de 13.000 plaques solars. L'ens aeroportuari en demana ara la declaració d'interès general, una via que el govern acaba de treure a exposició pública. La plataforma lamenta la nova tramitació i critica l'executiu de Proens per permetre el recorregut administratiu d'aquest projecte quan el Parlament s'hi va posar de manera unànime.
2: A Eivissa, les treballadores de la neteja de l'aeroport s'han concentrat avui per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal, un problema de salut pública que les fa emmalaltir. Carmen Tires, bon dia.
9: Dia, les netejadores acaben malaltes perquè quan es va incendiar

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I amb els senyals horaris és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres, que inclouen la crida als metges per anar a la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Després de fer una aturada setmanal cada mes durant la primera meitat de l'any, els facultatius han decidit fer la passa que ja advertien Olivia Navarro. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aturaran ja indefinidament per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en Consell de Ministres i reclamar una pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del Sindicat Mèdic, Miguel Lázaro, qui de nou torna a demanar disculpes als pacients.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
0: Mentrestant, la concertada arrenca el curs amb l'amenaça d'un conflicte col·lectiu.
1: I és que Uso ha duit a la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels salaris pendents de 2020 per als gairebé 4.000 docents de la concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva, a la qual també UGT preveu sumar-se. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació d'Uso.
3: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración, y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda, i, per tant, se tiene que cumplir lo que se firma.
0: Confiança sense fissures.
1: El govern mostra el suport a la gerenta de l'hospital Son Espases, tot i les darreres dimissions de membres d'aquest centre hospitalari. El portaveu Antoni Costa, de fet, fins i tot ha elogiat la gestió de Cristina Granados.
4: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
0: Un home detingut a Eivissa quan intentava fugir per la mà després de ser sorprès robant a un domicili.
1: El presumpte lladre va ser localitzat dins una casa propera a Ses Figueretes per agents de la Policia Nacional. Va intentar fugir tirant-se per un penya-segat a l'aigua. Els agents van aconseguir una barca, finalment, dels socorristes de la platja i el varen poder detenir quan va quedar exhaust per l'espectacular fugida. L'home estava, de fet, en crida i cerca per altres tres robatoris amb força a domicilis de l'illa.
0: Més zones verdes al voltant de Gesa.
1: Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma a la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar així més prioritat a la natura i als arbrats.
0: 160 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes de la tempesta de desposseir.
1: Banyalbufar i Esporles són els municipis més afectats. De fet, el de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar. Felanitx, mentrestant, ha fet avui un minut de silenci en memòria de la veïnada que va morir dimecres a causa de la riuada provocada per la tempesta.
0: I Palma espera Relsby.
1: L'artista mallorquí actuarà avui vespre al Parc de la Mà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans de ser demà nomenat fi predilecte de l'illa. El concert, recordem, és gratuït, s'espera massiu i comportarà, atenció, talls de trànsit a la zona, al Parc de la Mà, a partir d'aquesta mateixa hora.
0: Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals. El butlletí de les 4, ara IB3 Ràdio, vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Ho havien advertit i han fet la passa. Els metges convoquen una vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. S'aturaran per rebutjar la reforma de l'Estatut Marc aprovada recentment en el Consell de Ministres i reclamar una norma pròpia per al col·lectiu. A les Balears, la vaga indefinida, si no es desconvoca, farà incrementar encara més les llistes d'espera, com pronostica el president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, qui, de nou, torna a demanar disculpes als pacients.
2: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba, va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
1: Confiança sense fissures. El govern mostra el suport a la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, tot i les darreres dimissions de membres de la cúpula de l'Hospital de Referència. El portavou, Antoni Costa, ha elogiat la gestió de Granados.
3: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de l'Salut y del Govern de las Illes Balears. Una mejora. Y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
1: I més conflictes laborals. Usó ha duit la Conselleria d'Educació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP, perquè encara no s'ha recuperat el 2% dels sous pendents de 2020 per gairebé 4.200 de l'escola concertada. És la passa prèvia a la demanda col·lectiva a la que UGT preveu també sumar-s'hi. Juan Carlos Lorenzo és el responsable d'Educació del sindicat majoritari a l'escola concertada.
4: La Conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la Consellería de Trabajo y de Mineración, y nosotros evidentemente vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda, i, per tant, se tiene que cumplir lo que se firma.
1: I nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
5: Policia!
6: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
1: I finalment hi haurà més zones verdes al voltant de Gesa, a Palma. Després de les crítiques rebudes per l'anterior projecte, els arquitectes responsables de la reforma de la zona han modificat els plans originals i han reduït les places d'aparcament per donar més prioritat al arbrat. Un d'ells, Antonio Cruz, ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
7: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
1: Arribem així a les 4:04. Les notícies tornen a les 5 en punt. Més informació.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: veces, tampoco es por amor. A veces uno solo llora porque sí.
1: Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás. Me decía buenos días.
2: Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal, el 107.9 de la freqüència modulada al 107.3 i m'escoltat de la Colònia Sant Pere a través del blog.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre a Radio Horta, com us vam ja divendres, concretament divendres dia 11 de setembre de 2026. Avui aquesta data que dona per diverses coses, per una banda és la Diada de Catalunya per molts anys, per altra banda és la, no sé si dir, tràgica data recordatòria del conegut com 11S, d'aquestes torres bessones dels atemptats a les torres persones d'Estats Units, que de Nova York, que de, com dic, de Nova York d'Estats Units. En aquest cas, aquests atemptats que hi varen haver l'any 2001, si no recordo malament, l'11 de setembre que diem del 2001, i que en certa manera no sé si va suposar un abans i un després en distintes coses. Per exemple, amb el tema dels vols i de la seguretat amb els vols. A partir de llavors, ja hi havia, evidentment, mesures de seguretat, per suposat, tot i que, en aquest cas, malauradament, varen fallar. Repetem, malauradament. Però sí que, a partir de llavors, van extremar encara més les mesures, tema líquids, tema, mil coses. No em voldria equivocar i, per tant, no vull ara donar detalls concrets que sigui equivocats. Però sí que, com dic, fa aquests 25 anys d'aquesta data, no sé si, com dic, fatídica en certa manera, perquè això, tot i que no fos el nostre país, no fos el nostre territori, el cap de fi era una d'aquestes coses que tant de bo no haguessin succeït mai, per suposat, en tot el món, en qualsevol lloc del món. I sí que si m'ho anem a mirar tot el món dia rere dia, malauradament estan succeint coses que tant de bo no estan passant inclús avui en dia. Sí que veig que malauradament cada dia no puc estar, puc, però no sé, tampoc no vull ser cansat en certa manera d'anar repetint-ho, però bé, sí que veig que també tant de bo moltes altres coses funcionessin diferent, però bueno. En fi, la vida continua i per bé o per no tan bé, en alguns casos, el món i la vida és així. Però vaja, en tot cas aquest, no sé si dir petit recordatori, també a nivell d'aquesta data. Per altra banda, i de fet coincideix amb la data de fa 25 anys, l'11 de setembre del 2021, i en aquest cas a nivell esportiu no fa referència tampoc a Artà, sí, en aquest cas a Mallorca, el Real Club Deportiu Mallorca de futbol jugava el seu primer partit de Champions League, Copa d'Europa, el qual va guanyar l'Arsenal per 1-0, i que els partits d'aquell dia se van acabar jugant, tot i que record jo mateix que érem ja allà a l'estadi i encara no sabien si se jugaria o no, estaven decidint-ho. Els partits d'aquell dia se van acabar jugant, el del dia següent se van acabar anul·lant de la mateixa jornada que diem. També és una fita, en aquest cas, esportiva, que va tenir, evidentment, va estar per unes hores a veure què passava arrel, evidentment, si se suponia o no, arrel, evidentment, del tema dels atemptats. Ja aquí al nostre poble, en aquest cas, normalment, depèn de com caigui el mes, la data, ja ho ven dient tots molt d'aquests dies, també vol dir 11 de setembre, vol dir o bé fira, o bé prèvia fira, o bé que, depèn de com caigui, ha passat fa poc la fira. En el nostre cas actual de 2026, vol dir que falten dos dies per la fira. Com dic, en aquest cas sí que no és una cosa tan, és més movible, perquè evidentment la fira sempre és el segon diumenge de setembre i en conseqüència no cau mai a nivell de xifra numèrica de dia en la mateixa data i per tant en aquest cas no em poden marcar una efemèride concreta de dos dies antes, dos dies després, un dia antes, un dia després, el mateix dia, etc. En el cas d'enguany sí que és això, que falten 2 dies, i de fet en parlarem d'aquesta fira d'Artà d'aquí una estona amb la regidora de l'àrea, la regidora Maria Antònia Sureda, regidora de Fires i Mercats, Promoció Econòmica i altres àrees, que parlarem, com dic, d'aquesta fira d'Artà, veurem com se presenta, i també tots els actes, evidentment, que hi estan al seu voltant. El passat dia 4, els programes que s'integren dins del programa de la fira i que van fins, crec que és el dia 27, per això ho he dit de memòria. En tot cas, podríem dir que la pràctica durant pràcticament tot el mes de setembre. Així que, bé, com dic, en parlarem d'aquí una estona, però també, lògicament, altres notícies. També està Imel White d'Enric Mas, que de moment segueix sent líder virtual, diríem-li així, de la Volta Ciclista a Espanya. A hores d'ara estic aquí. Després m'ha costat uns dies trobar raro que no s'ha anat per internet, ja que, com dit, sempre aquí no tinc una tele a la ràdio, que no estaria malament, però bueno, per casos informatius com aquests me refereix. De fet, passa a IB3, a Tot Espanyola o qualsevol altre mitjà de comunicació, sempre solen tenir també referències per temes noticiables. Per estar a la White, i en aquest cas sí que veu que normalment no necessitem tenir-la, però sí que hi ha casos com aquests que no mos vendria malament. En definitiva, però bueno, hi ha més coses importants de tenir abans que una tele, també ho he de dir. Falten hores d'ara uns 12 quilòmetres, estic veient per acabar perquè els que van més avançats acabin l'etapa. Enric Mas, en principi, ara, clar, entre que quan abans que he vingut cap aquí, de més, suposo que no ha hagut massa novetat de manera molt important, però Enric Mas segueix dins el pilot, el capdavant, més o manco, no primer, però el capdavant del pilot, el peloton, com se coneix en castellà, i sí que tenen un temps, al cap de carrera, de 6 minuts 36. Per tant, s'entén que algú que està en aquest grup avançat seran els que guanyaran l'etapa, però no n'hi ha cap dels que, de fet, ara ja fins i tot s'ha format un subgrup, diguem-li així, dels que van davant. Per tant, realment seria com a 3, el grup cap davanter, el grup perseguidor i el grup del Mallot Vermell, que van dir-se el pilot, l'Enric Mas, en aquest sentit, que no, a nivell de classificació general no afecten o no posen en perill, diguem-li així, per entendre-nos d'aquesta manera, el Mallot Vermell d'Enric Mas, per això també, evidentment,

les han deixat ser màgia que, de que poguessin lluitar per l'etapa si així ho volien. Sí que ha hagut alguns intents de Richard Carapaz, que va, crec que és quart o cinc ara, no m'ho podria equivocar, a la General, i que ha intentat en algun moment escapar-se, no ho ha aconseguit, evidentment, sí que aquest sí que li han aturat els peus, com se sol dir, amb el bon sentit de la paraula. I bé, veurem, com dic, a nivell d'etapa, supos que guanyarà l'etapa algun d'aquests que van més avançats per tema de temps, perquè en 6 minuts de distància, 6 minuts i mig, realment crec que ja serà difícil que algú del pilot pugui remuntar això. Però a falta d'11 quilòmetres per la meta els capdavanters, però bé, a nivell de la classificació general, que és el que en certa manera mos importa a hores d'ara, si no hi ha, com dic, grans sorpreses d'ara acabar l'etapa, suposadament Enric Mas s'hauria d'acabar avui novament com a líder de la Volta Ciclista d'Espanya i conservar aquest mallot vermell una etapa més, i ja només en quedaran dues, de fet les dues decisives, o fins i tot de mala decisiva, perquè normalment la darrera sol ser normalment, per reclamar el més de tràmit, evidentment sí que se lluita per guanyar l'etapa, qui ho consideri oportú, però a nivell de classificació general normalment no se sol sortir a competir normalment, en el final també tindria sentit que se competís, però cap fi és una etapa més, però habitualment sol ser així. En tot cas, recordem, l'Ajuntament d'Artà habilitarà una pantalla gran tant dissabte com diumenge, és a dir, demà com passat demà, al mercat cobert, per tal que se puguin seguir aquestes dues etapes importants. En primer lloc, la demà, que segurament definirà tot com acabarà, segurament, i la de diumenge, per tal, sobretot, de veure aquest final de volta i acabar vegent, esperem i desitgem, Enric Mas ja definitivament i oficialment del tot 100% com a guanyador de la Volta Ciclista Espanya 2026, cosa que evidentment ja ens omple d'il·lusió hores d'ara, i quan sigui una realitat evidentment encara moltíssim més, perquè s'haurà acabat de confirmar ja sense possibilitat de que hi hagi cap ensurt. Així que bé, de moment demà segurament serà l'etapa decisiva com a tal, i veurem, esperem i desitgem, com dic, que Enric Mas pugui conservar aquest mallot vermell fins a ja al final del tot de la Volta Ciclista d'Espanya aquest diumenge. I bé, també recordem, a nivell de cap de setmana també tenim diversos actes durant el capvespre, el vespre d'avui, també durant el demà i també diumenge vespre, que hem vengut comentant aquests dies i seguirem recordant. També ho recordaré després, però m'acaba de dir també fa una estona Joaquín Ortega, en Ximo Ortega, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà, que encara queden tíquets per el sopar, per la pambaleada popular solidària d'avui vespre a la plaça del Pas del Pas. Me comenta que si algú encara no en té i vol, perquè algú diu tal vegada que algú pot pensar que no en queden i per tant ja no hi va, en aquest cas sí que en queden encara un parell, i per tant els que queden se repartiran o se vendran, en aquest cas lògicament, per no fer comparatives difícils en aquest sentit, a la pròpia plaça del Pas del Pors, si està ja la gent muntant ja de cara avui vespre, i per tant ja mateix les podeu adquirir des de ja mateix, per dir-ho d'alguna manera, i per ja no arriesgar-vos a anar-hi una estona abans i que ja no n'hi hagi. Per tant, si qualcú encara no té etiquet, encara hi sou temps, me comenten, sí que no en queden moltíssims, però encara en queden alguns, per tant, si algú s'ha acabat de decidir fa poquet, no espereu més, passeu per allà, el manco, agafar el tiquet, el pagau, i ja després podeu anar a sopar tranquils aquest pambaldi solidari, que recomanem, òbviament, una vegada més prendre-hi part i ser solidaris amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. Recordem que està organitzat pel grup d'amics de la segona edat d'Artà, que també enhorabona per l'organització, i res, així que anirem recordant allà d'aquest programa d'avui les diverses coses, i després, com dic ara d'aquí una estoneta, també en parlarem de tot plegat amb l'Antoni Sobreda, regidora de Fires i Mercats i Promoció Econòmica. Benvinguts, comencem.

I amb altre ordre de coses, tenim que l'Ajuntament anuncia que els patis oberts passen a l'horari d'hivern a partir del proper dilluns 14 de setembre. Tots els torns destinats a infants i joves fins a 14 anys faran el CIP en Caragol, mentre que l'Institut d'Educació Secundària Gerard Garcés i Font continuarà com a espai recomanat a partir dels 14 anys. El servei de patis oberts de l'Ajuntament d'Artà passarà a l'horari d'hivern a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, amb una novetat respecte al curs passat. Totes les franges destinades principalment a infants i joves fins a 14 anys es concentraran al CIP en Caragol, amb entrada pel poliesportiu, que això sempre és habitual. D'aquesta manera deixaran d'obrir-se per aquest servei els patis de Sant Bonaventura i Sant Salvador. Els horaris de Caragol seran els següents: de dilluns a divendres, de les 4:30 a les 7, és a dir, de les 16:30 a les 19 hores; dissabtes, tant de matí com cap vespre, de les 10:30 a les 13 hores i les 16:30 a les 19 hores; i el diumenge és únicament als matins, de les 10:30 a la 1, a les 13 hores. Per altra banda, el pati de l'Institut d'Educació Secundària Joan Garcés i Font, recomanat per a joves a partir de 14 anys, romandrà obert cada dia de les 16:30 a les 19 hores i de les 4:30 a les 7, i els dissabtes, diumenges i festius de les 10:30 a les 19 hores, de manera seguida, que diuen de les 10:30 a les 7, en aquest cas el pati de l'institut, dissabtes, diumenges i festius. El programa de patis oberts posa a disposició, recordem, una vegada més, dels infants i joves del municipi espais on trobar-se, jugar i practicar activitat física fora de l'horari lectiu. Habitualment, i fins aquí la notícia, però habitualment era habitual veure nins, el que hem estat nins no fa massa anys, entre cometes, si em pot dir així, perdó de la RIA, que se podien, no sé si vaig estar els darrers anys, però en aquest cas que encara podien fer-ho, jo crec que no, que encara hi va haver generacions futures, diguem-li així, en aquell moment, o posteriors, que sí que se podia jugar al carrer, quan venia un cotxe te retiraves, tornaves a seguir jugant, si no al carrer, un carrer potser no molt transitat, perquè habitualment la majoria de carrers no eren especialment molt transitats, alguns segurament que més que altres, lògicament, per suposat. I també la millor podia jugar damunt plaça, en algun, no vull dir racó, perquè pot sonar malament, però alguna altra zona així oberta, exterior com a tal. Però ja des de que hi ha més trànsit, hi ha més vehicles, hi ha manco espai, entre cometes, a la via pública, diguem-li d'aquesta manera, i també, en conseqüència, mancos. Bueno, anava a dir manco seguretat, ara no vull que se mal interpreti això, perquè evidentment la seguretat hi és, però hi ha més perill de que nin jugant pugui passar un cotxe i pugui passar una desgràcia, evidentment, que no seria per res el desitjat. Per això, ja des de fa bastant, bueno, un bon grapat d'anys llargs, que l'Ajuntament d'Artà posa a disposició, evidentment, en conjunció amb les diverses escoles, aquests patis oberts. Així, d'aquesta manera, els patis de les escoles s'obrin. Han anat variant en diversos moments. Ara, per exemple, veiem que, entre cometes, només es n'acabava i l'institut. En altres, és la novetat d'ara d'enguany, diguem-ne així, o d'ara a partir d'ara, bueno, de dilluns. Fins fa poc que hi havia més altres patis dels col·legis, però bé, en definitiva, s'aprovaven aquestes zones que, diguem-li, eren més segures a nivell de que, lògicament, dins dels patis no hi passen vehicles i, per tant, se podia jugar amb total tranquil·litat i per tant, d'aquesta manera, l'Ajuntament facilitava aquest lloc, aquest llots, si més no, per aquests motius. En definitiva, el que he aprofitat això per fer aquest recordatori, segurament ja ho sabeu, però mai està de més recordar-ho. En definitiva, a partir de dilluns hi haurà aquests horaris. De dilluns a divendres, de les 4:30 a les 7, al pati del Col·legi d'Educació Infantil i Primària de Caragol, amb entrada pel poliesportiu. El dissabtes tindrem de matí a vespre a Caragol també, en el cas del dissabte matí de les 10:30 a la 1 i del cap vespre al mateix horari que entre setmana, de les 4:30 a les 7, i en el cas dels
dels diumenges, només del de matins, del diumenges de les 10 i mitja a la 1. També igualment el feim una caral augmentada pel poll esportiu. En aquest cas se reserva, entre cometes, o se recomana. És a dir, fins ara no hi havia un poc aquesta diferència, tampoc, però se recomana que són per a infants i joves de fins a 14 anys. En el cas de per majors de 14 anys, se recomana que vagin a jugar al pati, de, a jugar, pues, a passar el temps, anava a dir, ara amb el bon sentit de la paraula, que ningú se m'enfadi, al pati de l'Institut d'Educació Secundària Llorenç Garcés i Font, o sigui, l'Institut d'Artà, bàsicament, que romandrà obert cada dia de les 4 i mitja a les 7 i els dissabtes, diumenges i festius de les 10 i mitja a les 7 de manera continuada, sense tancar migdia, diguem-li així. En aquest cas, repeteix que el pati de l'institut recomanat a partir de 14 anys, el pati del Col·legi Negregal recomanat per a infants joves fins a 14 anys. I en aquest cas de Negregal s'ha d'entrar per l'entrada que hi ha al pati del Col·legi Negregal pel poliesportiu, que diguem. I, en definitiva, bé, vos convidam a fer servir aquests patis oberts i, en definitiva, a poder jugar en tranquil·litat i a fer amics i amigues, etc etc. En definitiva, aquesta és la novetat que hi haurà a partir de dilluns que ve a nivell de patis oberts de l'Ajuntament d'Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. En aquest moment, els Estats Units recorden les 2.996 víctimes dels atemptats de l'11S, de l'11 de setembre de 2001. El pitjor atac perpetrat mai en sol nord-americà. Supervivents, familiars de les víctimes i representant polític participen en aquests actes commemoratius als tres punts on varen impactar els avions segrestats: Nova York, Virgínia i Pennsilvània.
2: Un quart de segle després, les conseqüències de l'11S encara marquen la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units. Les cerimònies d'avui tornen a posar el focus en la memòria de les víctimes i en l'impacte que aquells atemptats varen tenir sobre el país i sobre l'ordre internacional. Durant un dels actes de commemoració, Donald Trump ha aprofitat el record de l'11S per defensar també l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant aquesta actuació amb la defensa de la seguretat nord-americana.
3: We will never ever forget.
2: Mai oblidarem, per això lluitam avui. No tenim elecció, lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
1: I anem a la política illenca. Ara, més demanarà als consells insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les illes on té representació que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
2: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els bales de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
4: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
5: Quan aquest dret també recau a les administracions locals, és quan provoquem un agravi comparatiu.
6: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
1: I els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins al 2028.
2: Això per una hipoteca variable de 315.000 euros, l'habitual a les Balears, vol dir d'haver 1.700 euros anuals a pagar de més. A la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en el 2,5%, repercutiran en l'estalvi en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia i Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica aquesta decisió per preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euribor superi el 3%.
7: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant a través 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
1: I la plataforma Som Bona Pulmó Verd qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançar administrativament. El portaveu de la plataforma, Manel Gomàriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
8: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins del poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
1: Són les 5:04, les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: I bé, com vos hem dit al principi del programa, avui volem parlar amb la regidora de Fires, Mercats i Promoció Econòmica i Educació i diverses àrees, si més no, amb motiu sobretot d'aquesta fira, per això ho he anomenat així. En aquest cas, Marintònia Sobreda, que ja tenim aquí els nostres estudis. Bones tardes, Marintònia.
1: Bones tardes a tots i totes.
0: Això ja amb aquesta prèvia a la fira, que ara en parlarem, prèvia dit així ràpidament, però abans d'entrar en tema fira, aprofitarem que durant l'agost normalment per regla general no hi sol haver normalment plenaris o manco ordinaris, però en aquesta ocasió sí que n'hi va haver de dos d'extraordinaris, referència si més no en el mateix tema, tema de, ho diré així, d'escoletes, ara per resumir, bé, tenc el títol aquí, però en definitiva, un poc, com els pots explicar d'aquest tema?
1: Sí, bé, ja m'apareix que havia comentat a la ràdio qualque vegada, l'escoleta Pou de la Lluna d'Artà 03, que és gestió municipal, sí que és vera que estem conveniats, és a dir, estem dins la xarxa d'escoletes públiques i, per tant, el que és la matrícula, preinscripcions, etc., se fa directament des de conselleria a través de GESTIP, el mateix programa que utilitzen en el TEIP i en els instituts i les escoles de primària. Sí que ara m'apareix que han canviat aquest programa per un que se diu Llull, però bé, en definitiva que sí que tota aquesta gestió de matrícules i preinscripcions és de la conselleria, el que passa que nosaltres com a ajuntament encara duim la gestió, és a dir, el control de lo que és l'escoleta. Com vaig comentar ja fa uns mesos, a partir de 1 de setembre, l'escoleta d'Estrella de Mà de la Caloni, que era de 1-3, passava com a gestió directa de la conselleria, és a dir, ja depenia de la conselleria, i nosaltres a Artà acabava la contractació en l'empresa que teníem i per tant s'havia de fer la nova licitació. Varen fer el plec, se va presentar, com que se diuen harmònic i se n'ha d'anar a Europa i està harmonitzat, que és una tipologia jurídica que s'ha de presentar a Europa, se varen presentar i han d'estar un mes en exposició pública, etc. I en definitiva se varen presentar tres empreses. Clar, nosaltres perquè començat la gestió que se pogués fer el més aviat possible, perquè a més hi ha hagut un increment en sotsous del personal, hi ha hagut diferents convenis. L'any passat se va aprovar un conveni estatal de 0-3 que pujava significativament el sou del personal de 0-3, de les educadores, i després hi va haver també un acord a Balears, a nivell de Balears, que també l'incrementava, pues, perquè se pogués fer de la manera més ràpida. Varen fer un pla quan se varen obrir sobres, i de les tres empreses que se varen presentar va guanyar en equip Serveis Integrals, que és la mateixa que han tingut fins ara. Se va obrir, se li va requerir la documentació que feia falta per poder fer la contratació. En el primer pla se va requerir la documentació i el segon pla, una vegada que la documentació està feta, se prepara aquesta documentació, se torna a penjar la plataforma i ha d'estar 15 dies hàbils, que realment són 3 setmanes, perquè després se pugui firmar el contracte. I ara el contracte, jo no sé si acaba d'haver dia 20, divendres, la publicació, que s'hagi penjat els terminis, i després se podrà firmar el contracte. Però bé, en definitiva, eren aquests esplenari que per fer tota la via possible perquè l'empresa pugui començar la mateixa, però perquè se pugui renovar el contracte de l'educació de 0-3 de Pou de la Lluna. Clar. I amb això també hi hem xerrat, el personal és el mateix,

0: hagut aquest any que hi ha hagut una persona que sempre ha contractat externa, però com que s'ha duit aquestes dues que diguéssim de la colònia, bé, en definitiva sabem que tothom ha quedat i bueno, que la cosa ha anat bé. Què més dir en referència a això? Bueno, res, que donar la sort i el coratge a tots els equips docents, a tots els alumnes i les alumnes, a tots els que participen també dins les escoles i que ajuden a que s'hagin sortit bé, que són molt de nin que passen i que mos funcionin i que totes les escoles del municipi tinguin un bon començament de curs i que durant el curs vagi tot bé.
1: Si no t'he mal entès, no sé si tots o molts d'ells han començat ara aquests dies, crec que ahir molt d'ells, si no vaig malament, en aquest sentit, suposo que encara és prest com per dir si ha anat bé aquest inici
0: bueno,
1: de curs.
0: Que hagin començat bé, sé que han començat en calor, a veure que aquestes temperatures no mos ajuden, els centres estan... bueno, no tots els centres tenen aire condicionat, per exemple, perquè no era necessari, a veure que les modernitzacions que s'hauran d'anar fent, que conselleria haurà de fer, i també les concertades hauran de fer, bueno, pues haurà d'haver aquest plantejament de posar aires perquè el temps canvia i la veritat que els inicis i els finals ja són molt calorosos. Dir que el que te volia dir abans del 03 que enguany, bueno, però també això ha estat un tema de conselleria per ficar màxim de impossibles enguany les escoletes, en vez d'haver-hi dues aules de 01, dues de 02 i dues de 23, que hi caben per ràtios 7, 12 i 18 respectivament, el que s'ha fet és fer una aula de 01, una de 0-2, allà on hi van els nins més grandets de 0-1 i els més petits de 1-2 per intentar posar el màxim possible de nins, una de 1-2, dues de 1-2, perdona, i dues de 2-3, i això bueno, pues la conselleria mira les matrícules, mira a veure que pot abarcar més de gent, però hi ha molta gent que se matriculen a 0-3, les concertades també estan amb molta gent. Enguany com a novedat hi havia que embarassada podries fer per la matrícula, que això també
1: ja
0: hagués entrat o no, però te dona igualtat de condicions davant els altres, que era un punt important. I després un punt que també tu podries optar a això de fer la prematrícula és tenir en compte si pare i mare fan feina, perquè això també és bàsic, perquè si tu no tens necessitat de servei, hi ha gent que aventura sí que el té i que és important que el pugui tenir. I un poquet això.
1: Clar. Per tant, bé, esperen que comencin bé i que avancin bé amb tots aquests temes que mos has explicat. El que mos ocupa ara avui, també tot això també, evidentment, però sí que perquè també era important, però sí que també en aquest cas d'aquí dos dies tornaran a tenir la Fira d'Artà, com sempre el segon diumenge de setembre, amb aquest, diguem-li, protocol així a nivell calendarístic, però també, com ja veníem explicant, els actes no només abarquen el propi diumenge o el segon diumenge de setembre, sinó que han anat en aquest cas o van des de dia passat dia 4 fins a final pràcticament 27, crec
0: 27.
1: Que és de setembre, en tot cas
0: si bueno, ja és el mes de la fira
1: ja al final.
0: Sí que veure aquests actes principals se centren, l'acte principal evidentment és el dia de la fira, que és el segon diumenge de setembre, i bé, i ara cruzarem el dit per enguany, però és que no mos plourà perquè fa 15 dies que miràvem els temps i a més donava aigua divendres, dissabte i diumenge i jo, ai mare de Déu
1: justament, és que el cap de
0: setmana que mos tornarà a ploure. Però bé, així com s'han atracat les dates, se va espaiar, mos va fer aigua dimecres, que dimecres aquí va ploure, però hi va haver llocs que també hi va haver pluges fortes i inclús a Felanitx, qualque desgràcia que es veu que donàvem escondola a tots els familiars d'aquesta mort que hi va haver degut a les pluges. Però bé, bueno, com dius, la setmana passada divendres ja varen començar els actes de la fira, que hi va haver aquesta presentació per segon any consecutiu de la temporada del teatre, allà on bé, hi va haver un petit esborrany de les diferents activitats i els actes que hi haurà durant tota la temporada, i de

0: després hi va haver un espectacle a Pangea per n'Abraham Cupeiro, un solista que venia acompanyat per la banda municipal de Palma, que la veritat va ser espectacular. Convit a la gent que no ho ha vist, si té la possibilitat o l'oportunitat de poder anar a veure a qualque lloc, va ser molt original. Aquest jove el que fa és utilitzar instruments de vent de diferents països del món, més que instrument de vent, sí, instruments antics de diferents països, i les fa sonar de manera increïble, i estan, bé, la veritat que és diferent, i jo me va impactar i me va agradar molt, me va passar molt aviat.
1: Clar, una cosa pop vista dins el que cap.
0: Exacte, sí, tu que ets més músic i te n'entens més, però sí, que...
1: No, no tan habitual, diguem-li així. Però...
0: Exacte. Després, el dissabte, varen continuar amb les activitats que ja havien començat el dilluns 31 d'agost. El dilluns 31 feia 90 anys del bombardeig que hi va haver a Artà l'any 36, i el dilluns varen fer un petit acte d'entrega o de posar un ram en el cementeri, i després hi va haver un documental que està a les xarxes, sí, de Son Servei i Artà, que mos explica quan que hi va haver les bombes i se va fer en el teatre. I seguint aquestes activitats, el dissabte hi va haver un recorregut pels punts allà on varen caure les bombes a Artà, i després a les 11 hi va haver un cicle, una conferència i una taula redona en el teatre, allà on hi havia en Toni Picazo explicant els diaris de Pare Ginart i també en Jaume Giscafré, i amb en Gaspar Caballero hi va haver una sèrie de persones familiars de les víctimes del bombardeig que hi varen participar. I sí que també he de dir que jo no hi vaig poder ser, però que vaig veure imatges i hi va haver molta participació, hi va haver molta gent, i crec que està bé. Aquesta història s'ha de saber, el que deien sempre, la història s'ha de conèixer perquè no se tornin a repetir segons quin tipus de fets.
1: Exacte.
0: I després el diumenge també hi va haver un partit de bàsquet amb Boscos de Ciutadella, amb el Club Esportiu Sant Salvador d'Artà. I ja m'on anàvem en aquesta setmana, i avui començaven, o comencen els actes previs del cap de setmana de la fira, allà on a les 8 hi ha una jam session a la terrassa del teatre. A les 8:30 també tenim la gran pamboliada, que ja també fa un parell d'anys que la feim a la plaça després d'esports, allà on la segona edat organitza aquesta pamboliada junt amb l'associació contra el càncer, que tots els beneficis van en els estudis i en la feina que se fa des de l'associació espanyola contra el càncer. Sol ser un sopar molt participatiu, molt solidari, i allà on se recapta una quantitat important de dobbers que ajuda. I després a les 9:30 també segueix un altre partit de bàsquet amb el Club Esportiu també Sant Salvador d'Artà i Sa Pobla, que se podrà veure en el poliesportiu.
1: Deixa'm dir, si m'ha permès, que en Joaquín m'ha avisat abans de començar el programa, ho he dit també abans, però ho torno a repetir, que encara quedaven alguns tíquets, que si qualcú de Sa Pamboliada,
0: que si qualcú
1: encara no s'ha apuntat per l'ocasió, no ha anat a retirar el seu tíquet, que hi pot anar, que ja són
0: presos al mercat. Ells de 6 a 7 normalment són allà a rebre les coques que duen i això, i sempre que... ja des cap vespre que comencen a muntar sempre ja hi ha gent, i per tant hi poden...
1: que no en queden molts, però que sí que en quedaven alguns que la gent
0: important...
1: no passava, sí, que s'haguessin acabat tots, i que ja no, qualcú no hi anés per pensant que ja no en quedaven, sinó que encara en quedaven alguns.
0: No, idò sí que és important
1: saber...
0: Per
1: tant, ho recordàvem, que diguem, en aquest sentit, ja que m'ha escrit i aprofit per dir-ho.
0: És així. Idò, convidar encara que qui tingui ganes de poder anar a aquesta pamboliada, que encara queda qualque tiquet, i pensar que duguem els plats, els coberts i els tassons, perquè així el que fem és evitar que se facin residus, i després m'ho tornem a la nostra i es cura de...
1: Cap problema, tot genial.
0: Exacte.
1: Això, per tant, això és el que teníem previst per avui, i esperem que vegi molt bé, i després per demà seguim amb altres actes previstos.
0: Exacte, demà tenim la jornada de portes obertes a les 10, a partir de les 10, en el Museu Art Artà, llavors és la rondada de Pere Pujol, és una manera, tenim un conveni, a veure que hi van les escoles, i hi van, però és una manera de que la gent del poble, si qualque dia, o un pic a l'any o dos, hi vulguin anar, allà les portes obertes, com dic, i poden anar a veure aquestes peces de Pere Pujol, de les rondades, i que són una passada, i que val la pena anar a veure'ls. Després, com cada any, mos tenen acostumats, sí que és cert que aquí hi ha un tema que no està damunt programa, perquè quan varen fer el programa no sabien que la cosa anés tan bé, que és el tema d'en Enric Mas.
1: Exacte.
0: Demà i passat demà, a partir de la 1 del migdia i passat demà a partir de les 4 del cap vespre, a dins la plaça coberta del mercat, perquè heu de pensar que les altres places estan ocupades per tema de fira, i per tant a dins del mercat cobert teníem aquest espai, i com dic, demà a partir de la 1 i diumenge a partir de les 4 hi ha la pantalla dins del mercat cobert per seguir les dues darreres voltes, les dues darreres d'en Enric Mas, i esperem que la cosa va per bon camí. Esperem que el puguem veure guanyador de la volta de 2026 a Granada diumenge de cap vespre. Per tant, també convidar a tots els que vulguin a fer poble, a fer festa i a fer encoratjar d'aquesta manera i donar suport a en Enric.
1: De manera conjunta, això, tothom qui pugui, el manco així, ho celebrant tots junts.
0: Com dic, després del cap vespre, com no pot ser d'altra manera, Esclafits i Castanyetes fa, i a més és el 25è aniversari d'aquesta mostra que fan en el teatre, i abans a les 6:30 sempre hi ha un cercavila que va des del teatre i fan una passejada per tot el carrer fins a la residència, allà fan un parell de balls per les persones majors, i després a les 9:30, a les 9, perdona, en el teatre comença aquesta mostra de balls tradicionals, que com dic, enguany és el 25è aniversari, i enguany hi ha com a convidats Coros i Danzas de San Roque de Siles de Jaén, que segur que mos mostraran altres tipologies de balls tradicionals, jotes, i bueno, que se ballen després a cada comunitat i cada poble d'una manera diferent. I també, com a tercer any consecutiu, tenim aquest tas de productes locals des de les 7 de l'hora baixa fins a les 12, allà on participen diferents cellers, venen 12 cellers que tenim a Artà, que són Canafranca i Conde de Suirot, i després, com no pot ser d'altra manera, també Licors Moyà hi participa en tema d'elaboradors o productors allà a les terres, hi ha artesanes que demà no poden venir, però diumenge hi seran, i després hi ha elaboradors de menjar, com poden ser les tres forquetes, o pot ser en Jordi Cabré, entre d'altres, que també mos acompanyen de fora, de Mallorca, en els productes d'aquí. És passar una vetllada amb els amics, amb els companys, fer una copeta de vi, menjar qualque cosa, i crec que demà a hora baixa tindrem una vetllada agradable, després de veure en Enric, una dutxa, on anàvem a sopar, anàvem a veure un poc el ball, tornàvem a anar a fer dues pinxos i un poquet de vinet, els que no puguin anar al ball se'n vagin a sopar per la plaça. Bé, jo crec que és un vespre agradable, i com a colofon final, enguany tenim el gran castell de focs, que no mos hem d'acostumar, perquè realment aquí sí que és cert que, i ho sabem, que per les festes d'Artà està contratada els focs artificials, el que passa que degut a l'alerta taronja o vermella que hi havia a nivell 4 de perillositat en foc, no se va poder fer, i ho hem emplaçat a dissabte a les 12, i és una manera de dir ara que vam estar, estim on anem a dormir, perquè l'endemà tenim la fira, que molt hem de preparar i hem d'anar a la fira.
1: Clar, perfecte, en aquest cas això, ja que no ho vàrem poder gaudir d'aquestes fotos artificials per les festes, el manco les gaudirem ara per la fira com a novetat, i que l'hi d'aquesta manera.
0: Novetat puntual.
1: Ja, sí, sí. Una però cosa sí, provisional, diguem-li així, però bueno, en aquest cas que d'aquesta manera pues, podem gaudir-la en aquest sentit.
0: Gaudir dels focs, exacte, que hi ha molta gent que també les agrada. Per altre costat, diumenge ja passam en el dia de la fira, dir que se fa el tercer concurs de salt d'hípica, que per a nivell d'estructura, de, però ja no a petició d'aquí, sinó per a nivell de la federació, etc. S'havia de fer en diumenge, els altres anys s'havia pogut fer en dissabte i així també anava bé, però bé, a partir de les 10 hi haurà aquest tercer concurs de salt d'hípica en el club hípic d'Artà. I després, abans de passar a tots lo de la fira, vam posat així perquè són coses puntuals que es fan aquest dia, es cap vespre, com he dit, a partir de les 4 hi tornarem a tenir en Enric, i després, enguany, hem posat els concurs tradicionals de Can Pastor. És a dir, en la finca que hi ha a la part de darrere de la, del pàrquing de l'estació, que el coneixem com el pàrquing de l'Agromarc, que de la part de darrere tenim un tram de via verda, després hi ha una finca, allà la gent pot estar dreta i el Can Pastor el que fan és guiar les ovelles i dur-les d'un lloc a l'altre. Bueno, vàrem pensar que tenint una fira agrícola ramadera, estava bé per gaudir d'aquesta mostra, que avui en dia ja no és molt habitual, i perquè puguem veure com aquests cans ordenen i, i duen a lloc a les ovelles, en el ramat d'ovelles. Per tant, això a partir de les 5 també ho podrem trobar en aquest aparcament de l'estació. I després a les 8 tenim Sons d'un poble, que també la banda de música presenta aquest enregistrament que crec que val molt la pena anar a veure-ho en el teatre a partir de les 8. També no sé si s'han acabat les entrades o no, però no, no aprofitarem està, perquè però ho mirin, perquè està a 5 euros i crec que serà una ballada molt emotiva, perquè la banda de música és el cor de totes les festes de tots els pobles, i d'Artà en especial. Tenim Sant Antoni, tenim
1: Cavallets,
0: Cac Grossos, tenim Sant Salvador, també, que mos fan el vermut, etc. Allà on hi ha una banda sempre és allà on hi ha la festa i la vivència d'un poble, i com dic, hi ha aquesta presentació de l'enregistrament. Però abans haurem tingut tot el diumenge de la fira. Fa un parell d'anys que podem dividir la fira en diferents àrees. Tenim l'àrea dels animals, que la tenim a la plaça després d'esports, l'àrea de les entitats ciutadanes, que estan aferrats a Navallesa, en els carrers ciutats aferrat a Navallesa. Tindrem un show cooking, que el tindrem a la pista de petanca de Navallesa, allà on l'amor mostrarà elaborar plats amb productes de temporada. Serà el cuiner en Joan Josep Genestà. Després hi haurà l'àrea comercial, que estarà tot el carrer de Santa Margalida i Gran Via. La ludoteca, que la teníem a dins Navallesa, degut en escans i degut també que a les hores hi ha l'agility, les 11 i les 12, i també hi haurà show cooking, havent desplaçat en el carrer Cardenal Despuig. Per tant, en el carrer Cardenal Despuig hi haurà tota la part de ludoteca perquè nins i nines puguin disfrutar d'una estoneta i puguin gaudir entre, de diferents jocs. Hi haurà la part gastronòmica, que és de menjar, la part de la Gran Via hi haurà aquest menjar, a tota la part de la plaça, les carpes que demà vespre quedaran muntades, molts de productors i elaboradors locals hi seran, però també vendran tot aquests productors locals i també artesans que van fent feina en ses mans. Després hi haurà una mostra també de ca de pastor mallorquí en el carrer Parres anant a la plaça després d'esports, mostra de motos clàssiques, mostra de cotxos clàssics, que també és el tercer any que feim aquesta mostra de cotxos d'aficionat del nostre poble, eines i antigues galeres i carros d'en temps primer. Hi haurà l'exhibició d'Agility, com he comentat, a les 11 i a les 12. Hi haurà el taller o la vetlla de llatre, que també la feim enmig de la plaça del mercat, allà on des de la segona edat la tenen molta il·lusió, les agrada molt fer aquesta activitat d'ensenyar qui no en sapi i de que la gent ho pugui veure la manera de fer llatre. I després també hi haurà la sínia i hi haurà els rapinyaires, que també podrem veure els falcons i aquest, bé, els diferents animals rapinyaires que serà en el carrer Parres també anant cap en el pas d'esports. Una miqueta seguim en la fira en la idea d'agrícola ganadera, seguim en la idea de que sigui una fira allà on el producte local siguis protagonista. Crec que com a ajuntament hem de fer feina. És veritat que no hi ha molt de productors locals aquí, però sí que n'hi ha a Mallorca. Hem de convidar aquests productors artesans a por a venir, també en els diferents comerciants que venguin a la fira. No poden comparar la fira un dimarts de mercat. Això és
1: lo de cada any.
0: Lo de cada any, perquè quan hi ha molta gent mala i si hi ha menys gent que mos puguem passejar,
1: jo crec que queixant sempre.
0: Com sempre, hem de disfrutar, hem de sortir a fer la volta a la fira, hem de firar qualque cosa, que sempre tenim coses per poder firar. Exacte. Aquell costum d'anar a comprar les maletes i les bosses i això anant d'escola, pues que qui no l'hagi comprat que aprofiti el dia de la fira i pugui fer aquestes compres, que puguen comprar, si no és un cossiol, un llibre, un guinevet, un qualque cosa, i si no és també fer un cafè, fer una taronjada, fer una llimonada, una llet freda, amb seus companys, amb seus amics, amb sa família, i gaudir d'aquesta fira que, com dic, pareix que serà soleada.
1: Esperem que sí, que cada any sempre, si no ha plogut al principi, plou entre mig o al final o a qualque moment. Sí. Moment.
0: L'any passat mos vàrem salvar. Fa dos anys, a les 9 de matí.
1: L'any passat no sé si va fer...
0: No va ploure.
1: Si no fa fer res al principi de tot, Torres.
0: No,
1: i fa dos anys crec que
0: va ploure, crec que va ploure també els dijous o els divendres.
1: Sí, exacte, havia plogut abans.
0: Abans, perquè també mos va caure el tendal dels animals, que mos havia caigut, igual que mos ha passat ara, que mos va caure dimecres.
1: De fet, m'hi vaig fixar perquè em vaig passar i m'hi vaig fixar.
0: Estendal dels animals, però en principi aquests tres dies les mos dona boig.
1: Per tant, contents per aquest sentit.
0: Sí, passarem calor, però bé, no? També...
1: S'altre caire.
0: Sí, que amb aquest temps que mos fa...
1: Però bueno, quasi millor així, en certa manera.
0: Sí, no, aigua.
1: Per l'altre triant un coix altre.
0: Sí, va més tri calor i després anar a pegar un bany encara és cap vespre.
1: Exacte, necessitant després... aigua, però sí que és veritat que esperi un poc.
0: Sí, que esperi a dilluns.
1: Exacte.
0: I res, després quan dic el diumenge que vam, l'acte principal de la fira, anirem en el teatre a gaudir de la banda de música i després per la setmana que ve seguim en diferents activitats. Dia de nou, és de matí, per segon any, l'any passat també va ser el primer any, vàrem fer, l'idea que teníem era de fer ses quintades, fer una festa de ses quintades, dels quintos, dels diferents quintos del poble, que hi ha molts pobles que ho fan, i és una manera de fer una festa pròpia del poble, i vaig pensar, o vam pensar, que de fet hi ha altres pobles que ho fan, també tenir en compte els petits a l'hora de fer les quintades i fer les quintadetes i que tinguessin el seu matí un poc especial. I d'aquesta manera, dia de 9 de matí, a partir de les 10 i mitja, a l'Amfiteatre de Navallesa hi haurà música en viu i hi haurà també espais per poder tenir diferents experiències en nins, com pintar-se la cara, fer-se tatuatges, mirarem de que hi hagi, com dic, diferents espais i tallers perquè puguin gaudir del dissabte de matí. Enguany també han posat que vagin del color segons l'any de naixement, si han acabat amb un número o l'altre, que vagin d'un color. Bé, és una manera de fer un pop de festa, ha variat el color de respecte de l'any passat, i bé, i que puguin disfrutar. Després el cap vespre, com no, també la 33a cursa popular de la Fira d'Artà. Enguany hi ha hagut un petit canvi de recorregut, més que de recorregut en si, és la sortida, se surt des de la plaça de l'Ajuntament, no se surt, sempre se sortia des de Necaragol, des del parc de Necaragol, i enguany per primer any, com dic, se surt des de la plaça de l'Ajuntament, mirarem a veure com mor va,
1: i
0: bueno, els canvis s'han de provar, si va bé se segueix, i si no se torna a canviar, i no passa res. Per tant, aquesta 33a cursa popular de la Fira d'Artà, allà on hi ha 11 quilòmetres 300, Però que Déu-n'hi-do.
1: Aquí se troba aquí, genial, i sí, bona.
0: Mira,
1: i...
0: jo ara fa 2 anys que me poso a córrer i aniré a ajudar. Sí, en tot cas, aniré a ajudar.
1: Bueno, sí. tot és positiu.
0: Sí,
1: cas.
0: Sí, però bé.
1: Ja només apuntar-se ja té recompensa.
0: Ja n'hi ha. I després, quan acabi la cursa, a partir de les 8, tenim el 25è aniversari, com dic, del Teatre d'Artà. També fa 25 anys que tenim el teatre i s'ha fet un documental que han fet en Gaspar Caballero amb en Gusti Torres, i crec que és un documental allà on explica les vivències i les... Se fa un petit resum perquè les vivències,
1: clar,
0: 25 anys de vivències, d'experiències, de persones que han passat, és complicat, seguríssim, que les ha resultat complicat poder-ho agrupar, però, bueno, és gratuït aquest documental, però sí que se demana que agafin els tiquets a través de Ticket.ib perquè és la plataforma més còmoda per poder agafar les entrades, inclús siguin gratuïtes. Per tant, acabem el dissabte i després diumenge 20, a partir de les 12, tenim el Birmut, que serà a la terrassa del teatre, allà on la gent que li agradi la cervesa podrà tastar, podrà fer un tast de diferents cerveses d'elaboració artesana, i n'hi ha d'arreu del món, des de Mallorca fins d'altres països, i acompanyat sempre de musiqueta, fas aquest Biermut, que ens cervesa, i bueno, passes un diumenge de manera agradable. I llavors ja m'on anem a l'altra setmana, perquè és vera que els actes de la fira no és, o els més de la fira no és com les festes d'Artà, que està en 7-8 dies havent de concentrar tot. Utilitzem els caps de setmanes perquè sempre hi ha actes que se fan, i també és una manera de posar-ho damunt el programa de la fira, i així la gent també ja té a dins un programa els actes que se fan. Aquell mes. Per tant, passam a dia 25, que tenim una de les obres de teatre que mos varen presentar ja la setmana passada, dia 4, i és aquest L'enemic, de Thomas Stockmann, que jo no sé com ho pronunci, però bé, que supos que també, bueno, serà interessant, i bueno, mos... Crec que en Josep i en Toni mos cerquen unes bones obres per poder gaudir després els espectadors.
1: Una bona temporada, això, en aquest cas, en el teatre d'Artà, i que d'aquesta manera...
0: I s'ha d'aprofitar, perquè, i amb això, vull dir, i és vera, que a vegades mos pensam que perquè duguem les obres en el teatre d'Artà no són obres importants o bones o de qualitat, i pareix que si te'n vas a Manacor, si te'n vas a Palma a veure una obra de teatre, és perquè... I Artà, la veritat, que han vengut i venen obres i activitats musicals, etcètera, de qualsevol, d'una qualitat impressionant, i que, de fet, se fan a altres teatres, i per tant jo crec que és important poder gaudir d'aquests 25 anys que han tingut de teatre, i 25 més allà on se segueix duent aquestes obres i aquestes de qualitat, com aquestes propostes de qualitat que se duen, i crec que val la pena dir-ho. I per després, el dissabte 26, com dic, a partir de les 5 tindrem aquesta hora baixa de Quintades, allà on tindrem els DJs locals, de les 5 a la 1 de la matinada, festa, música per totes les edats, així és que animen els més grans que també mirin quin color les toca, se vestesquin i venguin a fer un ballet a la plaça, a riure. Hi haurà diferents, bueno, esperen que hi haurà qualque sorpresa o qualque cosa per poder gaudir del vespre, i allà mos esperam. I per acabar, després, dia 27, també el concurs d'escans de Pastor Mallorquí, no se va poder fer, no se pot fer el dia de la fira per un tema de dates, i ja ho vàrem fer un altre any, que el vàrem fer un diumenge posterior, i la veritat és que hi ha molt d'aficionats, molt de socis de CA Nacional Mallorquí que són d'Artà, i se farà, com dic, aquest cinquè concurs nacional a la plaça Després d'Esports, el 27 a partir de les 10 des de matí. Amb això acaben els actes de la fira, i dic que també, i ho hem posat en el darrer, a la darrera pàgina, per les festes d'Artà, dins el programa de les festes d'Artà, Miquel Sarasate, se varen posar escultures arreu del poble, escultures espectaculars, i sí, que la veritat criden l'atenció i queden molt bé, o sigui, racons molt guapos. En el programa de les festes no se va poder posar el mapa allà on estaven ubicades, i hem aprofitat el programa de la fira perquè recordam que durant tot el mes de setembre i tot el mes d'octubre aquestes escultures de Miquel Sarasate encara estaran exposades arreu del poble, en aquests racons, i així les han pogudes enumerar, i la gent, si n'hi ha qualcuna que no ha vist i li fa ganes anar a veure, pues, hi podrà anar.
1: Clar, tot està molt bé, i així, com bé dius, potser l'han vist la majoria i potser ara veiem mostres. Aquesta no sabia que era tal puesto. I per tant,
0: perquè, a més, hi ha racons que pintura tu, per norma general, no t'hi passeges tant, o no tant, i d'aquesta manera... no hi passes tant, i d'aquesta manera
1: pots anar a veure-ho, per
0: pots exemple, anar a veure-ho, i perquè saps que hi ha aquestes escultures, i la veritat que han quedat, com dic, racons molt guapos.
1: Sí,
0: i això, esperem que la gent pugui gaudir tant a nivell esportiu com a nivell d'oci cultural i de festa i de tradició de qualque acte d'aquests de la fira, i bueno, convidar a tothom, sobretot a venir tant dissabte a hora baixa en el tast de productes, com diumenge, això no pot fallar, a fer la volteta, a fer la volteta per la fira.
1: Perfecte, i això no sé si vols referir alguna cosa més, en tot cas això més que...
0: Jo crec que m'he explicat bé tot. Bé, no ho sé, si hi ha res que trobis que he d'explicar una mica més, però...
1: En tot cas ja en properes ocasions tindrem més temps per parlar d'altres coses ja més tranquil·lament, però bueno, en tot cas això de cara a la fira, que ara és el que ens ocupa bàsicament, i que això convida la gent que gaudesqui, que passegi, que firi, en aquest cas, i que aprofiti
0: que vagi per les entitats ciutadanes, que també totes mostren les esportives, les culturals, les novedats, etc. I les tendes, evidentment, les botigues del nostre municipi, que estaran obertes, que sempre solen treure, moltes vegades ja comencen a dur mostres de lo que vendrà a la tardor, tant sigui de roba com de complements, com de vestir la casa, com etc. I bé, que tothom tingui una bona fira, tant pels que venen com pels que compren.
1: Perfecte, i molt ben per la fira i per tots aquests actes que bé has explicat, així que moltíssimes gràcies, Mentona Sureda, regidora de Fires, Mercats, Promoció Econòmica, etc., Educació, etc.
0: Gràcies a tu una vegada més per convidar-me.
1: Salut.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I bé, a nivell del ciclisme, en aquesta antepenúltima etapa, la número 19, Enric Mas s'ha quedat en 16a posició d'aquesta etapa d'avui. Ha arribat juntament amb els seus rivals d'etapa, que just al final de l'etapa han atacat junts, digue-li així, per veure si algú podia estirar algun segon més, algun minut més, evidentment, minut ja és difícil, però algun segon més en aquest sentit, i han aconseguit, com dic, arribar junts, en aquest cas, en aquest final d'etapa. No així en les primeres posicions, perquè ja hi havia els escapats que ja vos comentàvem abans, però en aquest cas Enric Mas ha aconseguit quedar en 16a posició de l'etapa, que com dic, moltes vegades al final és una cosa entre cometes anecdòtica, sempre i quan, evidentment, conservi que diem, faci que en tema de temps, distància, els immediats perseguidors facin que pugui conservar la primera lloc, el primer lloc de la general, en aquest cas aquest mallot vermell, que així ha estat i que, per tant, perquè, com dic, han arribat junts i, per tant, ningú ha estirat cap segon a ningú, per dir-ho d'aquesta manera, de Enric Mas referent a, o dels altres referent a Enric Mas, de tots els primers que, els que anaven i en conseqüència també segueixen anant primers de la classificació general d'aquesta Volta Ciclista Espanya 2026. Això ha estat aquesta lluita final també sempre vibrant en aquest sentit, segurament si qualcú podia, com dic, estirar una mica més de, que els altres. Però Enric Mas ha fet valer també la seva condició de líder de la volta i les seves condicions físiques que any rere any no dubtem que té i que sempre hem valorat des d'Artà i des, crec pens també des de Mallorca. Però en aquest cas ara enguany sembla que les coses li estan sortint bé i per tant en conseqüència té el que realment segurament sempre s'ha merescut, o bastants anys s'hauria merescut, i ara, de moment, el manco, no sé si dir per fi, perquè encara no és final, però espera mi gent que sí, pugui tenir sobretot aquest diumenge. Demà, lògicament, com ja he dit al principi del programa, demà serà l'etapa definitiva, normalment bueno, definitiva en el sentit de important, perquè no, normalment, per regla general, la darrera sol ser més de tràmit, normalment, no sé ara en guany com anirà, però normalment sol ser així, de fet, normalment sol ser així quan se disputa a Madrid, perquè la darrera sol disputar a Madrid, en aquest cas en guany és de Granada, per tant, suposo que no variarà el sentit de com sol ser la darrera etapa en aquest sentit que vos intentava explicar, però bé, el que pugui ser, ho deixem així, i ja sabeu com bé havíem anunciat, com va avançar el Val de Manolan, com dimecres, com després i dijous va aplicar el propi Ajuntament i Esports d'Artà, i com avui també ara amb en Antoni ho recordàvem, de que l'Ajuntament d'Artà posa aquesta pantalla gran i el qual vos animam a anar-hi a animar, valgui la redundància, el ciclista d'Artà, en Enric Mas, perquè és una cosa històrica i que si havia aconseguit ja durant diversos anys pujar al pòdium, en aquest cas com a màxim havia aconseguit fins ara en la segona posició, que déu-n'hi-do, que crec que també a vegades no se valora lo suficient quedar segon o quedar tercer, en aquest cas, per exemple, quedar segon. A vegades un pot pensar, ah, és que se queda segon, no ha arribat mai a fer primer la Volta a Espanya, en altres voltes sí, i un pot pensar que realment no val o que el que sigui. Sempre l'esport amb altres temes, suposo que en l'esport el millor és una mica més fàcil, entre cometes, de que se pugui fer el comentari per gent, perquè al final cadascú té la seva opinió i evidentment la diu o l'expressa i després els altres estarien d'acord o no, però que en aquest cas ja vol dir que jo que no, que en aquest sentit això que no valia Enric Mas o que no podia mai acabar aconseguint el primer lloc. De moment ara està, no sé si com se sol dir, i permetreu i perdó per l'expressió, que hi ha moltes boques, perdó per l'expressió, ja ho dic ara, no és que m'encanti, però perquè se m'entengui el que vull dir. I en aquest sentit, realment ara, com dic, des d'aquesta etapa vuitena, realment, tot i que la pràctica jo sempre m'agrada dir des que va passar la novena, però
El que anava primer, en Pogacar, va acabar abandonant i la pràctica hi va passar-se el líder, però òbviament per acabar passant-se el líder és perquè has d'estar ja lluitant i en aquest cas anar segon, per exemple. Per tant, també no ho vaig dir l'altre dia. Si hagués anat 12, per dir-ho d'alguna manera, o 25, el que sigui, evidentment no hagués anat líder després d'aquest succés. Per tant, succés, ara dit així també malament i ràpid. Per tant, també s'ha de valorar. Crec que també la nova etapa que va guanyar l'etapa en si mateix, crec que així també ho va demostrar, com que digui aquí estic i no som líder a causa del que va passar ahir, sinó que indirectament sí, però me reafirm en que jo valc i jo som aquí, i jo el manco la meva interpretació que en faig, cadascú en farà la seva. I repeteix que des d'aquell moment ha mantingut aquest mallot de líder, el mallot vermell, que en el cas de la Volta a Espanya és el mallot vermell, en altres grans voltes és d'un altre color. El Tour de França és en groc, per exemple, si no vaig malament, i el d'Itàlia crec que és en verd, no m'ho voldria equivocar ara. Pensa, perdó si m'equivoc. En definitiva, això, que tant de bo demà, en acabar l'etapa, poden dir que, en aquest cas no ho diríem per aquí perquè no farem programa ja com a tal de cap vespre, però se pugui dir que Enric Mas és el guanyador del Volta a Ciclista Espanya de manera virtual i ja sobretot diumenge ja de manera definitiva 100%. Per tant, perquè com dic és una cosa històrica, que ara ja tots aquests dies que ja està anant líder, no sé si és una cosa que deim i no mos acabem de creure en certa manera dit així, o que no li acabem de donar la importància que realment té, i això és una cosa històrica per Enric Mas, per suposat, per Artà, pel ciclisme artenenc. Ho vaig dir també l'altre dia, varen tenir ja fa uns anys, crec que era l'any 96, no m'ho voldria equivocar, també era tir així sense por equivocar-me gaire bé. Si no el 96 a prop del 96, perquè crec que era l'Atlanta 96, crec recordar, i ho estic dient de memòria i no ho tenc al davant, que l'artenenc Miquel Samora se va convertir en aquest cas en campió del món, que també no sé fins a quin punt també realment, evidentment se li va fer una festa molt gran en aquell moment i des de llavors me'n recordam d'aquella fita, el Mancols, que ja hi érem, diguem, en aquest sentit, però sí que no sé fins a quin punt. A vegades mos quedem allò, sí, campió del món, però campió del món és campió del món i no campió de les Illes Balears, amb tot el respecte i carinyo, no campió d'Espanya, amb tot el respecte i carinyo, sinó campió del món. Per tant, en aquest sentit, i de fet fa uns anys varen fer aquí varen seguir a final de la Volta de Ciclisme Espanya, un dels anys que va fer segon Enric Mas, varen fer un especial aquí a la retransmissió de Ràdio Tom Sipal amb en Miquel Samora i jo mateix. Enguany sí que per circumstància això de la fira és impossible perquè ja hi ha molt d'actes també en principi ser la fira, etc. Però bé, en definitiva, i demà dissabte també hi ha molts altres actes i mos és una mica complicat, però en definitiva seguirem lògicament de prop, per suposat, clar que sí, i això, i Cartà hagi tingut un campió del món de ciclisme, en aquell cas en pista, i ara veurem, esperem i desitgem que puguem tenir un campió de la Volta Ciclista Espanya de ciclisme en ruta, i de fet també participarà a final d'aquest mes de setembre en el Mundial representant d'Espanya, per tant també qui sap si alguna cosa més, però bueno, com dit sempre, m'agrada anar pas a pas, de moment Volta Ciclista Espanya, que tinguem dos ciclistes retenents que estiguin, no hagin, bueno, un que hagi estat i l'altre que estigui a lo més alt, crec que pocs pobles, en el cas de les Illes Balears, per exemple, sense anar més en fora, ja no dic Mallorca, sinó les Illes Balears, crec que pocs pobles poden dir el mateix. I sense voler ara aquí enfrontar pobles, que també que hosti, ho dic també amb tot el carinyo, però amb el sentit de que mos valorem el que realment tenim. I així com anomenar ara perquè parlem de ciclisme, però si sabeu, sempre ho deim en el programa d'Artà en Joc o en altres moments que les circumstàncies així ho determinin, tenim molts altres noms en molts altres disciplines esportives. Me'n deixaré infinits, però Xisca Tous, Sergi Arder, Don Prats, en definitiva en vòlei també n'han tingut diversos, on tenim diversos,
En fi, com dic, són molts i sempre ho deim, per molt que no anomenem, sempre me no deixarem, perquè és una cosa d'allò que realment jo crec que al cap d'aquí uns anys potser són conscients de, ostres, el que hi havia hartà aquells anys a nivell esportiu. Jo crec que ara potser ho veiem i ho celebrem, per suposat, no dic el contrari, però sí que quan se vol les coses en perspectiva, després se volen també d'una altra manera. I jo crec que quan haguem passat uns anys i vegem lo difícil que és que tants, entre cometes, o diversos esportistes hortenens estiguin a lo més alt, a nivell ja sigui espanyol, mundial, europeu, etc, etc, cadascú amb els seus àmbits, crec que després m'ho adonaré en compte lo difícil que és arribar-hi, que estar-hi, que aconseguir a vegades fins i tot en diverses ocasions diversos títols, a posicions, a pòdiums, el que sigui, perquè cada disciplina evidentment té la seva manera i la seva sí, manera al cap i a la fi de podi final o de classificació, el que sigui. I però bé, crec que n'hem de ser conscients realment que es va de dir-ho i mal de fer-ho, i crec que podem estar orgullosos, segur que hi estem, vull dir, no és que digui que no hi estem, però crec que podem estar més que orgullosos d'aquest paper, en aquest cas actualment del Riu Mas, però també, com dèiem, en moltíssimes altres ocasions, de tants i tants esportistes ortenents que tenim a lo més alt de l'esport, en aquest cas ja sigui espanyol, europeu o, en algun cas, mundial. Tenim, i fins i tot alguns que, com anomenava, per exemple, abans, algun han tingut també temps enrere. Però sobretot aquest temps que vivim, o hem viscut també aquests darrers anys i vivim encara, crec que en una bombolla esportiva, en el bon sentit de la paraula, que tant de bo mos duri molts anys, però que, com dic, no és fàcil. No és fàcil arribar-hi primer de tot i no és fàcil mantenir-s'hi, perquè són dues coses de valor i d'esforç i de constància i de superació i de no sé si de lluita, també amb el bon sentit de la paraula, en aquest cas, esportivament parlant. I evidentment segurament de renunciar a moltes coses personals, segurament molt de temps personals, a la parella, a la família, als amics, per tal de poder dedicar-se a l'esport, a la seva disciplina, cadascú amb el seu àmbit. I això, que no sempre crec que s'acaba veient, sí que se veu el moment de la carrera, de la prova, del que sigui, del partit, però no tot el que hi ha darrere a nivell d'assajos, de proves, d'entrenaments, de lluita, d'ara no m'ho surt, ara vaig intentar afinar això, ara vaig intentar millorar això altre, que potser ho faig bé però m'agradaria millorar-ho encara, etc, etc, per part de tota aquesta gent que m'ha refresc que dia a dia està en el món esportiu. I també, per suposat, i no vull deixar-ho de banda, perquè crec que al final és una de les preguntes que té sentit en el programa d'Art en Joc, que té Artà, que té tant d'esportista d'èlit, per dir-ho d'èlit així d'aquesta manera àmpliament dita. Cadascú m'ho diu la seva resposta, i és una resposta que jo crec que també sempre està bé per analitzar i que cadascú digui un poc el que creu, perquè al final a vegades un poc pensar, ostres, no havia pensat en aquest sentit, que també pot ser això. Per tant, tot va bé. Però, sobretot, i aquí on volia anar, és que jo crec que una de les coses que s'ha repetit en diverses respostes, no sempre, però s'ha repetit en diverses respostes, i jo també ho penso així, en aquest cas, i no és que jo ho hagi influït en la resposta, però sí que som un dels que ho penso així, que s'ha fet, se fa, i no tinc cap dubte que se farà, molt bona feina a nivell d'esport base aquí a Artà, i que esperem que duri molt d'anys també aquesta feina, sigui una persona, dues, tres, quatre, cinc, que els tirin del carro i que posin les bases, tot i que evidentment sempre és una feina col·lectiva de moltíssima altra gent, però que tota aquesta feina a nivell d'esport base que se fa tant, totes les disciplines esportives que en tenim moltes i cosa que és positiu també, pens, perquè evidentment si tens enrere que hi havia futbol, bàsquet i gairebé poca cosa més, evidentment, manca opcions hi havia de que sortís un esportista que destacés una disciplina esportiva, perquè hi havia poques opcions, més enllà del futbol, bàsquet i no sé si volei tal vegada possiblement,
M'estic remuntant ara, no m'atreviria a dir una xifra, però bueno, 20, 30 anys, no sé, alguna cosa així. Fins i tot un poc més i tot. Ara, per sort, tenim moltes altres disciplines esportives que es poden practicar tard, que es poden entrenar tard, que hi ha equips artenants i que, per tant, fan feina, lluiten, en el bon sentit de la paraula, i que hi dediquen molt de temps, esforç i dobles també en algun cas segur, no tinc cap dubte, que per tal de que hi hagi més esportistes artenants que puguin destacar i puguin també al cap de fi millorar-se ells mateixos, perquè al final també crec que també un poc es tracta d'això, de cadascú millorar-nos en altres mateixos, i res, crec que és una cosa també que s'ha de valorar. Si hi ha hagut tots aquests èxits, o si està havent tots aquests èxits, crec que també és perquè hi ha una feina al darrere, a nivell en què hagués d'artar, i voldria també des d'aquí de Ràdio Tamosifal posar en valor, si me'n prometeu. Ja sé que és no és una cosa que dic nova, però que crec que s'ha de valorar també, si més no, i aprofitar per fer aquest speech un poc així, en aquest cas que vaig dient, però que crec que també s'ha de posar en valor les vegades que faci falta, perquè a vegades no és fàcil. A vegades hi ha molt de mal de caps, molt de dies que el millor més d'un jugador, jugadora, esportista, entrenador, entrenadora, dirigent, sigui el que sigui, cada àmbit, el millor ho tiraria tot, no diré l'expressió, però ho deixaria de banda per el millor un mal dia o uns mals dies pel motiu que sigui. Però no és així, i segueixen dia rere dia esforçant-se i per tal de poder aconseguir coses importants, i en el final, encara que evidentment no tothom arribarà en aquests àmbits, però crec que ja només practicar esport ja de per si ja és un tema també en aquest cas que cal valorar, perquè molt millor practicar esport que estar amb altres històries pel carrer i de més, si ho deixaré aquí. Però bé, en definitiva, això, que enhorabona a Enric Mas, i enhorabona a l'esport artenanc, enhorabona per sobretot al ciclisme artenanc, i veurem què queden ara, que aquesta setmana, que serà ja de manera definitiva, veurem si diumenge podem anunciar ja enhorabona en paraules majors, definitives i 100% segures a Enric Mas, i en definitiva, això, crec que podem estar tot hortar i tot a Mallorca, per suposat, però bueno, tot estar a nivell de municipi de felicitar-nos per aquesta, i per suposat Enric Mas, lògicament, i tota la seva família i amics, felicitar-nos d'aquest èxit que històric, si em permeteu dir-ho així, que bé se'l mereix.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Vale, va.
4: 1, 2, 3 i...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

I quan falten 5 minuts per les 7, anem ja a la informació meteorològica a través de blesmeta.com/retal, si sorten com a l'IL10. Tenim ara mateix 27,1 graus centígraus, sensació tèrmica de 28, temperatura mínima d'avui 14,4 a les 7 i 39 minuts d'avui de matí. La màxima 29,7 a les 14 i 42, per tant, temperatures si es redondegem en aquest cas entre els 14 i 30 graus. Que més? El vent ara mateix de sud amb 1,6 km per hora. La màxima ràfaga d'avui fins ara 20,9 km per hora, les 14 i 13. La màxima ràfaga mensual 66 km per hora. Humitat al 55%, la robada al punt del de 7,3 graus, baròmetre 1.019,9 hectopascals, tendència estable. Previsió índex ultraviolet 6.2, per demà baixa 5.8. Pluja d'avui 0, total del mes 31,2, total anual 298,2. A l'Almanac, sortida del sol a les 7:24, la posta prevista per les 20:01, les 8:01, la sortida de la lluna a les 7:38, la posta de la lluna a les 20:04. Tenim lluna nova, un 0% il·luminada.

0: I pel que fa a la predicció, començant per l'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, que mos diu que per les hores que queden d'avui, divendres 11, cel descobert, 0% de possibilitat de, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord-oest en torn a 5 km per hora. Així que pot poqueta cosa, si més no, pel que fa al tema del vent i cel descobert, com han dit abans. Pel que fa demà dissabte, tot el dia cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles entre els 18 i els 29 graus, en aquest cas, vent que començarà i acabarà el dia de nord-oest en 10 i entremig tenim el dematí de nord-est en 15 i el capvespre de nord en 10, com veiem. Això, majoritàriament de nord, o nord-est o nord-oest, si més no de nord, però bueno, més majoritari de nord, i entre 10 i 15 km per hora. Passaríem llavors ja diumenge 13, dia de la fira com a tal, Fira d'Artà, on durant el dematí podrien tenir cel amb intervals de nuvolositat, 0% de possibilitat de pluja i el capvespre en cel descobert amb un 0%. Temperatures entre 19 i 29 graus, és a dir, pujada d'un grau de mínima. Vent de nord entorn a 15 km per hora. Pel que fa a dilluns 14, cel poc ennuvolat a primera meitat i descobert a segona meitat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-30, és a dir, baixada d'un grau de mínima, però pujada d'un grau de màxima més amplitud per dilluns. Vent, en aquest cas, per dilluns 14, de nord en 10 entorn a 10 km per hora. Passaríem a dimarts dia 15, cel amb possibilitat de poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-32, baixaria un grau de mínima però pujaria 2 graus a la màxima, més amplitud encara, i vent en calma. Pel que fa a dimecres dia 16, podrien seguir tenint cel amb poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-31, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada d'un grau de màxima, manca amplitud en aquest cas. I respecte al dia anterior sempre, si no, dèiem el contrari. Vent per dimecres de nord-est en 5 km per hora. I pel que fa a dijous de 7, cel intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures 20-30 i pujada de 2 graus de mínima però baixada d'un grau de màxima, vent de l'est entorn a 10 km per hora. És a dir, en resum, 0% de possibilitat de pluja amb excepció de dijous un 10%, i un percentatge molt baix. Pel que fa a temperatures, la mínima s'aniria movent entre els 17, mínimament baixa per dimarts, i els 20 graus de dijous. Si anéssim de manera cronològica, passarien dels 18 de demà, pujaríem els 19 diumenge, baixaríem 18 dilluns, baixaríem de 7 dimarts, tornaríem a pujar els 18 dimecres i els 20 per dijous, com veiem aquesta pujada i baixada. En aquest cas, pujada fins a diumenge, baixada fins a dimarts i tornar a pujar al manco fins a dijous. Si, en canvi, mirant la màxima, en aquest cas va des dels 29 de dissabte i diumenge fins als 32, màxima més baixa i màxima més alta dels 32 per dimarts. En conseqüència, dimarts és la mínima més baixa i màxima més alta de tots aquests dies. Pel que fa a la màxima, tenim, passant dels 29 de demà i passat demà, que puja els 30 per dilluns, puja els 32 per dimarts, baixa els 31 per dimecres i baixa els 30 per dijous. Així que, com dic, dimarts tenim aquesta mínima més baixa i màxima més alta, en conseqüència, més amplitud de temperatures. I res, si bé no hi ha una tendència clara com a tal, però bueno, sí que una certa pujada de màxima, per exemple, de cara fins a dimarts, una vegada quasi passat el cap de setmana. I pel que fa al tema del vent, no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes, tampoc cap dia d'entorn a 20 km per hora, per tant, relativament poca cosa, si més no. I així anem posant el punt i final en aquest programa d'avui de capvespres a Ràdio Artà. Vos esperam que aprofiteu, aneu, gaudigueu de totes aquestes propostes del programa de la fira que hem recordat abans, amb la Maria Antònia Sureda com a regidora de l'àrea de fires de l'Ajuntament d'Artà. I bé, que ja sabeu que avui mateix, per exemple, aquesta bombardiada popular solidària de Amic de la Segona Edat d'Artà i a benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà, Després, sobretot i de manera així més destacable, demà, per exemple, entre moltes altres coses, tenim aquesta pantalla gran d'en Enric Mas a la una i després també aquesta mostra de balls tradicionals dels Cafís i Castanyetes, també la mostra d'aquesta jornada de producte local dissabte, demà vespre, a la plaça del Conquió, també com a novetat i en principi només per enguany, per les circumstàncies, aquesta revetlla demà vespre i, entre moltes coses, ja he dit, i després diumenge de matí la fira pròpiament dit, on Radio Artà, per exemple, i si no, Radio Nova seran presents, i després ja tot el que hi ha envoltant de la fira, el diumenge cap vespre veurem si Enric Mas ja puja al pòdium com a primer de manera definitiva, esperem que sí, i també el vespre del diumenge a les 8, aquests sons d'un poble de l'Associació Musical Banda Música Artà, que en vàrem parlar en aquest cas en el dia d'ahir. Així que bé, en tot això, bé, tot el que hem repassat abans, ara he fet un repàs molt ràpid i m'he deixat moltíssimes coses, perdó per tot el que m'he deixat, però volia enfocar les diferents coses així més destacables sense fer de més o de manco a ningú. I res, dit això, tornant dilluns, en tot cas diumenge amb aquest tema a la fira, no sé si podrem fer connexions en directe, en principi la idea, però bueno, dependrà també de l'internet i de més i la possibilitat que tinguem des d'allà. Si no, serem un estant i, com dic, i a nivell de cap vespre de Radio Artà, tornant dilluns. Però demà de matí hi ha nou programa del dissabte a la ràdio amb en Miquel Mestre, així que no us ho perdeu també, com sempre, a partir de les 9:30 del matí. I ja m'avanço una mica, també demà és Santa Maria, així que molt d'anys a totes les Maries, felicitats i molta salut. I també és la Diada de Mallorca, que hi ha aquesta controvèrsia de si és dia 12 de setembre o si és dia 31 de desembre. En aquest cas cadascú tindrà la seva opinió o versió, però de manera oficial actualment és 12 de setembre, per tant, en el nostre cas, ens hem de cenyir el que és actualment la data oficial. És demà, per tant, també molt d'anys a tots els mallorquins, mallorquines, perquè és el nostre dia, la nostra diada. Així que, per molt d'anys, també per demà, 12 de setembre, Diada de Mallorca. I res, per tot el que mos pugui estar deixant a xarxes socials i de més, per anar seguint tota l'actualitat i, com sempre, molta salut, salut i moltíssima més salut. Bona fira i bons actes entorn en aquest programa de la Fira d'Artà 2026. Adeu.
1: Tindrem una mica de passadís de component nord amb un vent que en general bufarà fluix, fet que permetrà que les màximes demà es tornin a moure entre els 28 i 30 graus i sigui punts de cap al sud-oest de Mallorca i ponent de les Pitiüses on es preveu que registrin els valors més elevats. Tot això acompanyat d'una situació marítima que ja va a la baixa però que encara mantindrà alguns redols de maror cap al sector de Menorca.
2: Gràcies, Margalida. Miguel Soler és el control tècnic.
3: IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Els metges tornaran a la vaga dia 28 d'octubre, ho han acordat tots els sindicats mèdics que duen gairebé un any de mobilitzacions contra la reforma de l'Estatut Marc del Ministeri. L'aturada convocada arreu de l'Estat, a diferència d'altres vegades, ha tingut avui el suport de tots els sindicats.
4: Les organitzacions sindicals han decidit unificar les protestes i fer front comú, ja que fins ara havien convocat les aturades per separat, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, per una banda, i la Unió Mèdica i Facultativa per una altra. Ara convoquen tots junts per incrementar la pressió sobre el ministeri que dirigeix Mònica García. La vaga se suma a les aturades que el col·lectiu va fer entre els mesos de febrer i juny i que avança cada una d'una setmana de durada. En aquesta ocasió, la convocatòria és indefinida, un fet que el president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, diu augmentarà les llistes d'espera.
5: que había aumentado la lista de espera, va a aumentar más seguro, porque claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes porque, vuelvo a decirlo, las víctimas son los pacientes. Cualquier protocolo, cualquier intento por parte de la Consejería de Sanidad de bajar listas de espera, vamos, y con esta medida, evidentemente, se le va a ir al garete, perdón por la expresión.
2: La decisió arriba 10 dies després de l'aprovació en Consell de Ministres del projecte de llei que cerca reformar la normativa de 2003 i que ara es tramita al Congrés dels Diputats.
4: Un projecte de llei que metges i facultatius rebutgen perquè volen un estatut propi. Lázaro considera que aquest conflicte laboral s'ha fet tan gros que ja supera la ministra de Sanitat, Mònica García. El president del Sindicat Mèdic de les Illes diu que s'ha d'apuntar tot el govern de Pedro Sánchez.
5: Nosotros no queremos hacer este paro indefinido permanente, no queremos llegar a este paro por el grave impacto que si ya estaba va a aumentar. Por eso, vuelvo a decirlo, la pelota está en el tejado ya del gobierno de Pedro Sánchez, no de Mónica García, del gobierno de Pedro Sánchez.
4: Segons el govern, les mobilitzacions han suposat la reprogramació de 90.000 consultes i operacions a les Illes Balears.
2: Un executiu que avui ha mantingut total confiança en la gerenta de Son Espases, Cristina Granados, malgrat les reiterades dimissions dins la direcció de l'hospital, la darrera, la de la cap d'infermeria.
4: El portaveu del govern, Antoni Costa, ha assegurat que Granados té tot el suport de la Consellera de Salut i Bé-Salut i el govern i ha defensat que fa una bona gestió amb un increment de 400 professionals durant el seu mandat. Costa ha rebutjat vincular aquestes sortides amb una possible crisi de gestió. Son Espases.
6: Tiene todo el apoyo de la Conselleria, de la Dirección General de Salut i del Govern de les Illes Balears. Una mejora, y lo digo claramente, muy significativa de la gestión del Hospital de Son Espases. Y en este sentido, creemos que algo tiene que ver la gerente, Cristina Granados.
4: El vicepresident ha defensat que la darrera dimissió és per motius personals.
2: Set i gairebé 10 minuts, escoltau l'informatiu vespre, nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu.
7: Policia! En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca. D'aquestes, dues ja són a la presó.
2: I la Guàrdia Civil de Formentera ha rescatat dues persones de 80 i 86 anys d'un incendi produït a casa seva. Els fets varen tenir lloc dimecres passat a la zona d'Escarnatge.
4: Les flames es varen iniciar a un garatge annex a l'habitatge. L'home intentava apagar-lo amb una mànega de jardí mentre que la dona romania a l'interior de l'immoble. Els agents han adonar-se'n de la presència de bombers de butà a la zona afectada, varen evacuar físicament aquestes dues persones i varen traslladar-les a una zona segura. Els bombers de Formentera procediren llavors a les tasques d'extinció.
2: I a Mallorca avui s'ha produït un minut de silenci. Ha estat a Felanitge en memòria de la dona que va morir dimecres arrossegada per la força de l'aigua.
4: Membres de la Corporació Felanitxera i també regidors de l'Ajuntament de Campos, veïnats i familiars han recordat la víctima que va quedar atrapada davall un cotxe quan el corrent la tirà en terra. Catalina Soler és la batlessa del municipi.
8: Hi ha zones, anant cap a Manacor, que han calculat uns 100 litres. Per tant, en aquell moment, i si tu pes una mica s'equilibri o i te poses a sonar d'aquí vies, força que aquella aigua era impossible, perquè tenim pedres a davant, o varen tenir pedres, ja no els tenim, davant del parc municipal, grossíssimes, que havien baixat del calvari, que no solen baixar una pluja normal.
2: Hores d'ara, prop de 146 abonats d'Endesa continuen sense llum a causa dels efectes d'aquesta tempesta. La previsió és que en 3 hores es pugui restablir el subministrament elèctric a totes aquestes llars.
4: A Banyalbufar i Esporles són, de fet, els municipis més afectats. L'Ajuntament de Banyalbufar ja ha començat el tràmit per obtenir ajudes estatals per fer front als abundants danys materials que encara estan pendents de valorar.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: L'edifici de Gesa estarà envoltat d'una gran zona verda, segons les previsions més optimistes, l'any 2029. Així ho han avançat un dels arquitectes del despatx guanyador per al projecte de reconversió de l'edifici i als voltants d'una durant la presentació que s'ha fet avui, Aina Morales.
9: Segons ha explicat l'arquitecte Antonio Cruz, en lloc de construir edificis nous al voltant per augmentar l'espai disponible, s'han previst dues plataformes que aprofiten el desnivell existent. Aquestes dues plataformes tenen edificis de vall i estaran cobertes de vegetació. Cruz ha sortit així al pas de qui els acusa de no posar prou zones verdes.
10: No hay ninguna pérdida de zona verde. La voluntad del proyecto es conservar toda la superficie de zona verde e incluso ampliarla con esta que he mencionado.
9: Tant els arquitectes com el batlle de Palma, Jaime Martínez, han coincidit que la trascendència del projecte va molt més enllà de l'edifici de Gesa.
11: Como digo, hablamos de convertir un espacio que durante años estuvo cerrado en un espacio abierto, vivo y al servicio de todos los ciudadanos. No se trata únicamente de recuperar el edificio, sino de convertirlo en una pieza activa dentro de una nueva estrategia y visión de ciudad en la que venimos trabajando desde hace 3 años.
9: A Gesa hi haurà oficines municipals, espais per a empreses, espais de creació cultural, cafeteria i un llarg, etc. El despatx Cruz Ortiz Arquitectos ha volgut fer una intervenció mínima a l'edifici de Farragut, tant per de dins com per de fora. Cruz sent tanta admiració per l'emblemàtica infraestructura que s'ha atrevit a qüestionar alguns dels usos que s'hi preveuen.
10: Y deberíamos hacer un trabajo de buscar cuáles son los usos más acordes con el edificio. En lugar de expositiva, implicaría, por supuesto, cerrar las ventanas y conseguir unos espacios oscuros. Y esto no nos parece que es lo más adecuado para este edificio.
9: També trobo, però, que hi ha marge de millora.
10: La lámpara de Ferragut, el mural de Castaldo y la vidriera de Castaldo, pues en algunas ocasiones no están en su mejor posición.
9: Sigui on sigui, però, tant la làmpada com les vidrieres s'hauran de mantenir per exigències de l'administració.
2: I el Consell d'Eivissa i Endesa han analitzat en una reunió els talls de subministrament que han afectat aquest estiu l'illa. La companyia anuncia 17 milions d'euros d'inversió fins l'any 2030, amb 77 actuacions per reforçar la xarxa. El Consell reclama que s'executin amb rapidesa i que reforci el manteniment preventiu, ens ho explica Esther de Miguel.
12: Endesa atribueix les incidències a l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'augment del consum. El pla preveu actuacions als 5 municipis per ampliar, renovar i mallar la xarxa. Sentim el president del Consell, Vicent Marí.
13: El que volem és que de cara a l'estiu que ve estiguen executades aquestes millores i evitar aquests talls de subministre com s'han pogut fer, com ha passat enguany.
12: Des de la PIMEF han anunciat que impulsaran una campanya d'autodiagnosi entre les empreses per comprovar si els equips estan ben dimensionats i que la potència contractada s'ajusta al consum real. El seu president, Alfonso Rojo, ha recordat els perjudicis que han ocasionat els talls.
14: Un restaurante que haya tenido que cerrar, como han cerrado en la Bahía hace poco menos de un mes algún compañero, un restaurante que haya cerrado una tarde le ha costado 3.000 euros el cierre. Es solamente en bajada de ingresos. Bajada de ingresos, el personal que no ha trabajado. Si estás sin luz, es que poco menos que pasar la fregona vas a poder hacer ahí.
12: La previsió és que les meses de treball amb els 5 ajuntaments comencin ja la setmana que ve per concretar les actuacions i agilitzar els permisos.
2: Són les 7:15.
3: Escoltau l'informatiu.

0: Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Homà.
3: És una provocació darrere l'altre.
0: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: ¡Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-la prou.
0: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
6: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7: Ara més, demanarà al Consells Insulars, al Congrés i als diferents ajuntaments de les Illes, on té representació, que el govern central es faci càrrec del plus d'insularitat de les administracions locals.
8: La petició s'ha escenificat a Es Mercadal en un acte on hi havia tots els batles de la formació de Menorca i Mallorca i el diputat de Més Sumar, Vicenç Vidal, que ho defensarà al Congrés.
9: Aquest plus d'insularitat també es cobrarà als ajuntaments. I el que no pot ser és que si es reconeix l'insularitat, si es reconeix que això suposa un cost, aquest sobrecost es carregui damunt dels ajuntaments.
8: També donen suport en aquesta iniciativa el Bala de Manacor, Miquel Oliver i la portaveu de Més al Consell de Mallorca.
10: Quan aquest dret també recau a les administracions locals és quan provoquem un agravi comparatiu.
11: Si carregam tota aquesta factura a pagar en els ajuntaments o en els consells, són doblers que Menorca deixa de tenir per aclarir camins, carreteres, carrers.
7: I just un batle en aquests moments diu adéu al seu poble. Es tracta de Toni Sales, batle de Costitx, que deixa la vara que demà recollirà Joan Munà, la seva mà dreta.
8: Sales és un dels batles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda. Després de 20 anys deixa la política municipal i continuarà de moment com a portaveu de Coalició per Mallorca al Consell. Deixa el consistori ben satisfet.
12: Bueno, ja me'n vaig amb una sensació de plenitud, d'alegria i res, i acaba que també has de donar pas a la teva família, a la teva vida personal, i ara és veritat que ja al cap de 20 anys he considerat que era un bon moment.
8: Moments a la sala polivalent, plena, a vessar no hi fa falta ningú de la cúpula del seu partit, el PIC, ara des de fa un mes es forma part de Coalició per Mallorca, tampoc d'Unió Mallorquina, la formació en què va entrar en política. De fet, a la sala hi ha la seva mentora i primera batlessa de Costitx, la històrica Maria Antònia Munà.
7: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés, es compromet que el pròxim estiu ja estigui en vigor la norma que regularà el màxim de cotxes de lloguer que podran circular per l'illa i també el nombre màxim de cotxes que hi podran entrar. Una mesura que Eivissa i Formentera ja apliquen en l'objectiu de pal·liar la pressió sobre les carreteres. Calmés ho ha defensat avui en una entrevista al programa El Dia, 24 hores abans de la Diada de Mallorca.
13: Les puc anunciar que en la pròxima temporada turística aquesta regulació serà efectiva. Antes de final d'any aprovarem en el ple del Consell de Mallorca el nombre màxim de cotxes de lloguer que podran circular i el nombre màxim de cotxes que podran entrar.
7: I el PSOE pressiona el Consell de Mallorca perquè la regulació de la limitació de vehicles a aquesta illa arribi a temps per a la temporada que ve.
8: El secretari general del PSOE menorquí, Pepe Mercadal, posa una xifra damunt la taula: reduir en un 15% els cotxes que aquest estiu han entrat dins l'illa.
14: Que ho tinguin tot llest, la llei aprovada pel Parlament, el reglament aprovat pel Consell Insular, la xifra exacta de cotxos que sembla que no tenen clara. Ho veiem molt difícil que després de tota aquesta deixadesa siguin capaços de que la limitació estigui en vigor si estiu que ve. Ara, el PSOE estarà sempre al costat de les solucions.
8: Recentment el Consell ha acordat modificar la llei reservada de la llei reserva de la biosfera al Parlament per poder aplicar les restriccions a l'entrada de vehicles.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
15: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ayuntamiento de Palma.
16: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: L'Associació de Marristes de Talamanca es queixa que el projecte de 90 boies ecològiques que gestiona ports de les Illes Balears ha deixat de banda els pescadors recreatius que històricament han fondejat en aquesta badia. Reclamen poder fondejar-hi tot l'any i no només durant l'estiu i com a molt tres jornades consecutives. Dani Manau.
2: L'entitat, que aplega un centenar d'aficionats a la pesca recreativa, reclama una quota per a les embarcacions locals que no està contemplada en el projecte i així poder gaudir de la mar tot l'any. Són el portaveu dels amarristes de Talamanca, Joan Tur, i el director general de Ports, Antoni Marcant.
3: No volem renunciar a tenir l'embarcació aquí. No la tenim per capritxo, la tenim aquí perquè no hi ha marres. I nosaltres no podem tenir una embarcació tres dies. Nosaltres aquí la tenim tot l'any, perquè la temporada que es pot anar a pescar i a disfrutar de la mà és de setembre a juny.
4: En aquesta tramitació del Camp de Boies de Talamanca no està previst que hi hagi un espai de fondejos de llarga temporada. Bueno, es pot preveure, però tindria que ser una altra tramitació i un altre projecte.
2: Segons els amarristes, el projecte no compta amb avaluacions d'impacte ambiental ni estudis de càrrega, fets que Ports nega, i que no està previst cap sistema de recollida d'aigües grises. Els replica Antoni Marcant.
4: Abans de donar-nos aquesta autorització temporal o aquesta concessió, evidentment, té que haver passat per tots els tràmits mediambientals, tant d'aquí com del Miteco. L'estudi de capacitat de càrrega està fet el 2023 i està publicat.
2: Els amarristes van presentar al·legacions el passat mes de març i encara no han rebut resposta. Ports té previst licitar el projecte aquest mes de setembre per prop d'1.700.000 euros i espera que el Camp de Boies de Talamanca sigui una realitat el pròxim estiu.
1: I la plataforma Som Bona Pullmover qualifica d'incomprensible i de contradicció greu que el govern hagi reobert la tramitació del parc fotovoltaic d'Aena. Els veïnats es rebel·len contra el nou tràmit d'exposició pública, una passa que permet el projecte de les 13.000 plaques solars continuar avançant administrativament.
5: L'entitat recorda que el Parlament va demanar per unanimitat aturar aquest pla. Pullmover exigeix a Aena i a l'executiu de Proens que escoltin el carrer i cerquin alternatives sobre teulades o zones industrials ja construïdes. Adverteixen que mantindran una oposició frontal per salvar l'aeròdrom com a espai col·lectiu i de lleure per a Marratxí. El portaveu de la plataforma, Manel Gomarriz, insisteix que la transició energètica no es pot fer sacrificant un espai públic de convivència.
6: Rebutgem aquesta posició d'Aena, denunciem la seva actitud de prepotència, i a més, denunciem que a més de que s'atreveixen a parlar amb estima aquest projecte, han de sofrir dins el poble de Marratxí renals continus que els hi han tolerat fins ara i haurem d'acabar amb aquesta tolerància.
5: El projecte s'ha modificat diverses vegades i ha topat amb entrebancs administratiu i el rebuig social i polític, però finalment ha trobat l'escletxa per avançar dins la maquinària administrativa.
1: Cinc minuts per arribar a les 7:30. Les treballadores de la neteja de l'aeroport d'Eivissa no poden més. Avui s'han concentrat per denunciar els constants embossos dels banys de la terminal. Un problema de salut pública que les fa malaltir. Alberto Ferrer.
7: Les netejadores acaben malaltes perquè quan els banys s'embussen tot s'inunda i acaben amb els peus i les robaxops. Per això del mig centenar que treballen a l'aeroport n'hi ha una desena de baixa, algunes amb bronquitis. Moltes de les cabines acaben inutilitzades en algun moment del dia, cosa que complica mantenir netes les que van quedant. És el pitjor estiu que recorden i per això s'han decidit a concentrar-se avui a la terminal per exigir solucions a Aena. Suset Iserna és delegada d'UGT a l'empresa concessionària de la neteja.
8: Tenemos muchas bajas forzadas. Limpiamos en condiciones que no son dignas, con atascos de baños, de heces, de residuos fecales. Hemos pedido solución, nos dicen que se arregla, nos cierran los baños, no los reparan.
7: A més, algunes han patit episodis de violència verbal perquè els usuaris les culpen de la situació. Hi ha companyes que no han durat ni dos dies a la feina. Andrea i Marta hi porten dos anys ja.
9: Se tapan todos, nos toca cerrar. Y la gente es, pero no hay más baños, pero ¿y esto qué es? Pero ¿y esto no sé qué? Y nos atacan es a nosotras, las trabajadoras.
10: Sí, sí, nos retan, de todo nos dicen.
7: Reclamen a la direcció de l'aeroport que en faci un manteniment correcte i que compleixi el compromís de contractar més lampistes per acabar d'una vegada amb els embussos.
1: I el sindicat USO i UGT amenacen amb un conflicte col·lectiu a l'ensenyament concertat. USO ha duit la Conselleria d'Educació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge, el TAMIP. Denuncia que incompleix el compromís de pagar el retard del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020 als gairebé 4.200 de la concertada. Ens ho explica Carme Moreno.
11: El responsable d'Educació, el sindicat majoritari a l'escola concertada, Juan Carlos Lorenzo, assegura que Educació incompleix l'acord signat l'any passat. A més, assenyala que si no hi ha una solució immediata, USO interposarà una demanda col·lectiva.
12: La conselleria incumple dicho acuerdo, alegando un acuerdo firmado con la consellera de Treball de Minoración y nosotros, evidentemente, vamos a llegar hasta el final con el conflicto colectivo, porque hay un acuerdo firmado, hay un acuerdo de gobierno que reconoce la deuda y, por lo tanto, se tiene que cumplir lo que se firma.
11: El responsable d'ensenyament, UGT, Jaume Coll, diu que el sindicat s'adherirà a la demanda d'USO i s'ha mostrat indignat per l'incompliment. A més, no descarta mobilitzacions.
13: Pues estem del tot indignats. O sigui, entenem que el que no pot ser és que el govern s'omple de bones paraules, de bones intencions, i després es fa sort de la realitat, per una interpretació que fan des de la Direcció General de Funció Pública, som els deixi de fora.
11: Els sindicats reclamen l'equiparació del docent de la concertada amb les condicions del professorat de l'escola pública i recorden que aquest és un dels compromisos de la Conselleria d'Educació.
1: I si vos toca revisar la hipoteca els pròxims mesos, això vos interessa, els economistes vaticinen que l'Euribor continuarà pujant, ja que el Banc Central Europeu ha previst un augment del 3% fins l'any 2028.
5: Això per una hipotètica variable de 315.000 euros. L'habitual a les Balears vol dir de vers 1.700 euros anual a pagar de més. En la segona pujada de l'any acordada pel Banc Central Europeu, els tipus d'interès, ara en 2,5%, repercutiran en l'estalvi i en les hipoteques. L'economista i professor d'Economia Financera de la UIB, Pau Montserrat, explica que aquesta decisió fa preveure que l'any 2027 i 2028 l'Euribor superi el 3%. Són declaracions a una entrevista a l'Informatiu Matí.
14: Això significa increments en les quotes de les hipoteques de Balears, que les hipoteques noves estan registrant de més 315.000 euros la hipoteca, significarien uns 140-150 euros mensuals d'increment amb aquesta nova pujada de l'Euribor.
5: Montserrat afirma que la inflexió és a causa de l'enquistament del conflicte a l'Iran.
1: I més qüestió perquè el govern construirà de nou habitatges de protecció pública a Petra. El Consell de Govern ha autoritzat la cessió gratuïta a l'IBAVI de dues parcel·les en aquest municipi per aixecar-hi noves promocions públiques.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Els metges convoquen una vaga indefinida a tot l'Estat a partir de dia 28 d'octubre.
5: Els facultatius reprenen les mobilitzacions que es varen dur a terme entre febrer i juny per protestar contra l'Estatut Marc, que ara es tramita al Congrés. Unes aturades que, segons el president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, engreixarà encara més les llistes d'espera.
15: Si havia augmentat la llista d'espera, va augmentar més, seguro, perquè claro, esto es un paro permanente indefinido. Yo siempre pido disculpas a los pacientes.
5: Entre els principals punts reivindiquen la jornada laboral de 35 hores, una reforma del sistema de guàrdies i canvis en el model de jubilació.
1: Desarticulada la major xarxa criminal de tràfic de drogues a Menorca.
5: La droga entrava amagada dins cotxes que s'embarcaven en les línies marítimes regulars des de València o Barcelona. 11 persones han estat detingudes i s'han intervengut més de 6 quilos de cocaïna.
1: I els arquitectes que duran a terme la reconversió de l'antic edifici de Gesa proposen una intervenció mínima i més zones verdes.
5: El complex, que tindrà oficines municipals i espais culturals, a més d'una cafeteria, estarà acabat a final de l'any 2029. En lloc de construir edificis nous, s'han previst dues plataformes, tindran edificis de vall i estaran cobertes de vegetació.
1: I Antoni Sales deixa a aquesta hora la valia de construcció Costitx 20 anys després.
5: La renúncia s'ha de ratificar en un ple extraordinari que comença en aquesta hora i demà se'n farà un altre en què Joan Munà agafarà el relleu. Sales és un dels batlles més veterans que han ocupat el càrrec de manera ininterrompuda.
1: I aquesta hora el Parc de la Mà a Palma ja comença a omplir-se pel concert de Rels B d'aquí una hora i mitja.
5: L'artista mallorquí actuarà en el marc dels actes de la Diada de Mallorca abans que demà sigui nomenat fill predilecte de l'illa. L'organització espera l'assistència de 60.000 persones. De fet, la primera a arribar ha estat Irene, a les 6 del matí.
16: Y nada, vine desde las 6 buscando la primera fila porque lo he perseguido por todo, Madrid, Mallorca, 2019 el concierto que hizo gratis en la Riera y ahora pues aquí ilusionadísima de verlo.
5: El concert, que és gratuït i ho hem comentat, s'emmarca dins els actes de la Diada de Mallorca, es podrà seguir en directe per IB3 Televisió.
1: A la següent mitja hora connectarem amb Francesca Mas, que es troba allà. També vos explicarem que l'absència del president dels Estats Units, Donald Trump, ha marcat el 25è aniversari de l'11S a Nova York.
5: Un acte al qual han assistit els anteriors presidents, com Obama o Bush, amb el repte de mantenir viva la memòria de les prop de 33.000 persones que varen morir l'any 2001.
17: Marie Rose Abbate.
18: Andrew Anthony Abbate.
17: Vincent Paul.
5: Trump sí, però que ha participat a l'acte del Pentàgon. A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne que ha comptat en la lectura dels noms de les víctimes i en diversos minuts de silenci.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Toni Tenerife. Bon vespre.
19: Bon vespre.
1: A falta de dues etapes perquè acabi la Vuelta, Enric Mas està molt a prop de fer història al ciclisme balear.
19: Així és, el ciclista nascú fa 31 anys. Artate ha tocat la primera gran volta de la seva trajectòria professional. A més, es convertiria en el primer ciclista de Mallorca en guanyar-la. Avui, 19a etapa, la més llarga de la Ronda Espanyola, amb 210 quilòmetres i superada amb èxit pel mallorquí. Del que donarà de si aquesta etapa, mos informa l'enviat especial d'IB3, Tolo Leal. Bon vespre.
20: Bon vespre. Enric Mas ha salvat de manera brillant la primera de les dues finals que li quedaven per certificar la seva victòria en aquesta Volta a Espanya. L'artenenc ha arribat amb el grup de favorits a la general, és a dir, en Primoz Roglic, en Oscar Only, en Félix Gall i en Richard Carapaz, i això significa que manté l'avantatge d'un minut i 37 segons respecte de Primoz Roglic, el segon classificat ara mateix. Demà espera una etapa duríssima amb tres ascensos de primera categoria i una altra de categoria especial, però pel que ha pogut certificar avui Enric Mas, es pot afrontar amb optimisme, amb confiança i amb cautela també.
19: Gràcies, Tolo. Sentim el que ha dit precisament Enric Mas en acabar l'etapa d'avui als nostres enviats especials.
21: Hem anat, bueno, ja ho heu vist, hi havia gent de la general que se volia ficar davant i res, jo crec que hem tingut sempre un controlat i bueno, queda un dia. L'equip cada dia està de 10, crec que no puc demanar res més i bueno, ens queda un dia més de concentració i res, veurem què passa demà. Bueno, espero disfrutar de l'etapa i poder sortir en so mal lloc després de l'etapa.
19: Parlant de futbol, amb la dubte de Toni Lato, del que encara no et saps si estarà llest, el Real Mallorca afronta aquest diumenge a les 6 un nou repte, el de continuar imbatuts, és a dir, sumar els 3 punts a Son Mos. I per això han de superar el centre d'esport Sabadell, que entrena el jove Ferran Costa, un equip del que ha parlat avui el tècnic vermell Luis García a la prèvia del partit.
22: És un gran rival, independientemente de que haya ascendido este año. Es un rival de que estoy convencido que va a estar peleando por los puestos de playoff, que va a estar ahí arriba, porque lleva tiempo trabajando con un mismo entrenador, porque tiene una idea de juego muy clara, son muy agresivos, con mucha energía, verticales, manejan muy bien el balón parado,
19: Malgrat la seva condició de nouvinguts a la categoria, els arlequinats són tercers amb 8 punts, un més que els mallorquinistes. Estan imbatuts a la competició i sumen 2 empats a 0 als recintes de l'Sporting de Gijón i del Club Esportiu Castelló. Dit això, l'equip vermell arriba bé al partit de diumenge. Luis García.
22: Y la verdad que muy bien, nos ha venido muy bien el tener esta semana para poder corregir cosas, para poder potenciar cosas que hacemos bien. Y creo que llegamos, como siempre cuando juegas en casa y con los tuyos, pues muy ilusionados, con mucha energía, con muchas ganas de hacer un muy buen partido que vamos a necesitar para ojalá poder regalarle a nuestra gente otros 3 puntos. Sí, i seguim mirant hacia adelante.
19: Les paraules de Luis García. Ara sentim el tècnic de Castelldefels, Ferran Costa. Només 31 anys, ha pujat el Sabadell a segona i de moment el té a plaça de playoff.
2: El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida o com a mínim lluitar-ho. I nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. No hi ha misteri. O sigui, nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Però un cop més doncs, intentarem que ells estiguin lluny d'aquesta millor versió, a veure si som capaços d'aconseguir una setmana més.
19: I de la cinquena jornada de segona divisió es juga a 8. A les 8:30 el plantio el primer partit de la jornada al Burgos Ceuta. En quant a la primera federació, tercera jornada, grup segon, amb l'OD que torna a repetir com a local. Serà demà a partir de les 4:30 davant d'un Sant Andreu que està amb els mateixos punts que l'Eivissa, és a dir, 3, gràcies al triomf del passat cap de setmana a casa davant l'Àguiles per 2-0. Així parla del rival de dissabte, el tenis blau cel, Raúl Llona.
3: Un equipo súper competitivo, con ideas muy claras. Ellos han mantenido la estructura que les dio el ascenso, con muy buenos futbolistas ya, impropios seguramente en bastantes casos de la categoría, pero que apostaron por ese proyecto, les ha salido bien, le han dado continuidad y, como bien dices, pues se ha reforzado con jugadores también importantes que hasta ahora no han tenido participación.
19: I parlant del futbol sala, cal recordar que el Palma-Futsal s'estrena en Lliga. Ho farà avui, a les 9:30, a la pista de Santa Coloma, en partit corresponent al torneig Apertura. I és que ha canviat enguany el sistema de competició, amb la baixa del porter Luan Müller i l'absència per decisió tècnica del jove pivot portuguès Rodrigo Monteiro, l'equip d'Antonio Badia afronta un compromís sempre, sempre exigent davant dels catalans.
4: Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una mezcla de jugadores jóvenes con veteranos, jugadores jóvenes con calidad, como el caso de Granda, de Víctor Ramos, y jugadores veteranos ya que conocen muy bien la categoría, ¿no? Sí que es cierto que nosotros andamos bien, estamos trabajando desde que empezamos la pretemporada bastante bien, el equipo está jugando a un gran nivel y con un aspecto importante que tenemos que mejorar, que es la concentració en el moment decisiu, no?
19: Santa Coloma, Palma Futsal, en directe a partir de la 9:30 al vespre. Esports 3 en joc. I anant tancant amb el món de la cistella, Espanya ja és a les semifinals de la Copa del Món després de superar quarts a Austràlia per 23 punts de diferència, 66-89. L'equip capitanejat per la mallorquina Alba Torrens, que va sumar ahir 6 punts i 2 assistències, té per dissabte un repte pràcticament inviable. Guanyar a partir de les 8 del vespre als Estats Units, una selecció que, recordem, mai ha perdut un partit des de que participa a la Copa del Món. Dit això, sentim a la mallorquina capitana de la selecció, Alba Torrens.
23: Volvemos a soñar, ¿no? Y ahora estamos aquí a punto de disputar unas semifinales, es donde queríamos estar y nos vamos a preparar y vamos a trabajar para estar el sábado aquí y vamos a ir a por el partido.
19: I pel que fa als equips balears de la primera federació, des de les 6:30, recordant que juga a Vintalfa el derbi amistós de pretemporada del bàsquet Menorca i el Fibuí Mallorca. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
24: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El govern ha autoritzat l'advocacia de la comunitat a recórrer contra el trasllat a les illes de dos menors migrants no acompanyats procedent de les Canàries i Melilla.
1: El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ha explicat que recorrerà contra les resolucions dictades per les delegacions del govern dels dos territoris. Considera que aquestes decisions no responen a l'interès superior dels menors i que no estan prou justificades. A més, defensa que abans s'hauria d'haver plantejat la reagrupació familiar. Amb aquests dos nous recursos, el govern ja n'ha interposat 7 contra els trasllats de menors no acompanyats, 6 d'ells corresponen a menors procedent de les Canàries i un de Melilla.
0: Costa també demana al govern espanyol que aclareixi si els informes desclassificats aquesta setmana sobre la crisi migratòria de Ceuta són els mateixos que Pedro Sánchez va mencionar al Congrés quan es va referir a les Illes Balears.
2: No me consta, a hores d'ara, que ningú membre del govern d'Espanya, ni el ministre ni ningú, hagi dit, no, mos referíem en aquest que hem desclassificat. Si no ho diu, tenim trotes dret a pensar que hi pugui haver-hi més informació al respecte. I si hi és, la volem saber.
0: Tot això quan a la ciutat autònoma ha dimitit el cap de gabinet de la delegació del govern a Ceuta, Gonzalo Sanz plega, després de la polèmica, de les seves converses amb el CNI en relació amb les possibles advertències sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta des del Marroc.
1: Segons la informació desclassificada, aquesta setmana Sanz va rebre comunicacions del CNI a través de WhatsApp i va mantenir a més una conversa telefònica d'aproximadament 11 minuts amb un agent del Servei d'Intel·ligència el 29 de juliol, el dia abans dels fets. El mateix delegat del govern, Miguel Ángel Pérez Triano, va assegurar públicament que no va tenir coneixement d'aquells missatges ni de la conversa mantinguda pel seu cap de gabinet amb el CNI. En la carta de renúncia del seu ja ex-cap de gabinet, aquest ho ha desmentit i ha assegurat que va traslladar personalment el seu delegat a les converses que va mantenir.
0: I avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dit que veu molt poc probable que el delegat del govern no conegués l'avís del CNI.
1: Vives, a més, insisteix en la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants del passat 30 de juliol.
3: Nosotros seguimos creyendo que lo que ha ocurrido ha sido una utilización por parte de Marruecos de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar a nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad. En consecuencia, una manipulación por parte de Marruecos en el ámbito de su tradicional política de acoso y derribo de nuestras dos ciudades autónomas.
1: Per la seva banda, el Marroc i Vespre va fer un comunicat en què es desvinculava de l'entrada massiva i lamentava ser el blanc de les baralles partidistes. Davant això, el PP s'ha donat per al·ludit, ha criticat la posició del Marroc. També ha manifestat que no hi ha res per sobre de la defensa d'Espanya.
0: I més de 100 grups feministes han demanat al president de Ceuta el trasllat a la península de les menors migrants arribades el passat mes de juliol. Aquestes organitzacions han enviat una carta conjunta a Juan Jesús Vivas en què destaquen l'extrema vulnerabilitat d'aquestes atlotes.
1: Aquestes entitats, a través de l'associació Maria de la O Legarraga de Granada, demanen que es compleixi la Convenció sobre els Drets dels Nins, la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor i la mateixa llei d'estrangeria que obliguen que l'interès de les nines prevalgui per sobre de qualsevol altre interès administratiu o polític. En la missiva recorden que la llei d'estrangeria de l'any 2025 va crear un mecanisme específic per a aquest tipus de situacions que estableix la reubicació de les joves entre les comunitats autònomes, fixa criteris d'acollida i preveu que els trasllats es facin en un termini de 15 dies, que en aquest cas ha passat amb escreix.
0: I avui la jornada també està marcada pels actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.

0: La cerimònia central ha començat a Nova York a primera hora del matí, ha començat exactament a la mateixa hora en què fa 25 anys el primer avió segrestat va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center, concretament a les 8:46 del matí.
1: Marie Rose Abbate.
2: Andrew Anthony Abbate.
1: Vincent Paul Abbate.
2: Lawrence Christopher Abbate.
0: A la zona zero, familiars de les víctimes, supervivents i representants polítics han participat en un acte solemne sense discursos polítics centrat en la lectura dels noms de les 2.977 víctimes i en diversos minuts de silenci.
3: Sí, s'han recordat els moments clau dels atacs i per primera vegada se n'ha afegit un setè en memòria de les persones que han mort posteriorment per malalties relacionades amb l'exposició La Pols del World Trade Center. Entre els assistents hi havia els expresidents George Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden, a més del vicepresident Vance Albala de Nova York, Zoran Mamdani i la governadora Kathy Hochul. Donald Trump no ha participat en aquest acte de Nova York perquè ha assistit a la commemoració del Pentàgon.
0: Precisament des del Pentàgon, un dels escenaris dels atemptats de l'11S, Donald Trump ha participat en un dels actes centrals de la commemoració. El president nord-americà ha recordat les víctimes, però també ha aprofitat el seu discurs per defensar l'actual ofensiva dels Estats Units contra l'Iran, vinculant-la a la necessitat de protegir la seguretat del país.
3: Un quart de segle després, moltes d'aquelles conseqüències continuen present. L'11S encara condiciona la política exterior, la seguretat i els serveis d'intel·ligència dels Estats Units i les cerimònies d'avui han servit no només per recordar formar el país i l'ordre internacional.
4: We will never, ever forget.
3: Diu Trump, mai oblidarem, per això lluitam avui, no tenim elecció. Lluitam fort, lluitam per guanyar. Sempre recordarem les víctimes de l'11 de setembre, un dia molt reconegut, desafortunadament.
0: I a Pennsilvània, el Flight 93 National Memorial, la commemoració inclou la lectura dels noms dels 40 passatgers i tripulants, el repic de campanes i diversos moments de silenci coincidint amb els impactes dels avions.
3: També l'Ajuntament, el Memorial i Museu de l'11S, els bombers i la policia de Nova York han organitzat desenes d'actes per mantenir viva la memòria dels atemptats, especialment ara que ja hi ha tota una generació estadounidencs que no els va viure.
0: I un quart de segle després dels atemptats, 1.099 víctimes del World Trade Center encara no han pogut ser identificades. Els laboratoris de Nova York continuen analitzant restes humanes en noves tècniques d'ADN i genètica per intentar donar resposta a les famílies.
3: Les conseqüències sanitàries també segueixen creixent. El Programa Federal de Salut té certificades més de 60.000 persones amb malalties respiratòries o digestives i més de 52.000 amb algun tipus de càncer relacionat amb l'exposició a la pols que va deixar l'esfondrament de les Torres Bessones. Entre els bombers de Nova York, més de mig miler han mort des d'aleshores per malalties vinculades a l'11S. Coincidint amb aquesta efemèride, l'Ajuntament de Nova York ha publicat més de 170.000 pàgines de documents sobre la qualitat de l'aire i la resposta de les autoritats després dels atacs. Els arxius tornen a posar sota el focus que sabia la ciutat sobre la toxicitat de l'aire i com va gestionar aquells riscos.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Més de 45.000 persones han sortit avui al carrer a Barcelona. Sota el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència", milers de persones han sortit al carrer. Girona i Amposta també acullen mobilitzacions.
3: Hi han participat totes les formacions independentistes en una diada marcada enguany per les divisions dins el moviment i l'auge d'Aliança Catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a preservar la unitat de Catalunya i a fer front a l'extrema dreta, mentre que Junts l'ha acusat de fomentar la polarització.
5: Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
3: Entre les imatges de la jornada també destaca el retorn d'Oriol Junqueras a la manifestació de la Diada després d'anys sense participar. I el president d'Esquerra ha defensat que la independència només serà possible ampliant majories.
0: I la jornada ha començat aquest matí, com és tradicional, en l'ofrena floral, al monument de Rafael Casanova.
3: Ha estat la tercera diada del govern presidit per Salvador Illa. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reivindicat Catalunya com a contrapunt a un món que, ha dit, tanca fronteres.
6: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol, però que alhora no es vol sentir o estar aïllat.

0: món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
1: I ha mort la princesa Astrid de Noruega als 94 anys. La seva mort arriba només dues setmanes després del seu germà, el rei Harald V, que va morir dia 28 d'agost als 89 anys. Astrid havia estat ingressada durant mesos per problemes cardíacs i duia implantat un marcapassos. La seva darrera aparició pública va ser precisament dimecres passat durant el funeral d'estat de Harald V a Oslo, tot i que el seu estat de salut li va impedir participar en el reguici reial. El nou rei, Hakon VIII, ha rebut en gran pesar la notícia. També els cinc fills de la princesa han destacat en un comunicat la seva dedicació a la família i el paper que va exercir durant dècades al costat del seu pare, el rei Olaf, i del seu germà Harald. 7:52, moment pel cinema.

0: Moment per donar un cop d'ull a les novetats de la cartellera, que començam encara amb la ressaca de l'Atlàntida Film Fest. Sandra Martínez.
1: I és que parlem de Forastera, que va ser la pel·lícula inaugural del festival i que ara arriba a sales.
2: És per totes bandes en aquesta casa.
3: Ja han llorado todo lo que tenía que llorar este verano.
4: Se m'apareix quan més la necessito.
1: Zoe Stein i Lluís Omà posen rostre i ànima aquest debut de Lucía Leñar, que adapta un curs seu sobre l'especial manera de viure el dol d'una al·lota després de la mort de la seva padrina, i tot amb Mallorca de fons.
5: Nunca te quitaré esa cadena. Ni saldràs d'esta casa.
1: Diuen que la feina de Michelle Jenner com una mare obsessionada en protegir la seva família del perillós món exterior és el millor de la pel·lícula d'aquest El Nido, que dirigeix Hugo Stuben i que té aquell aire de cosa vista mil vegades.
6: ¿Desde cuándo eres tan miedosa?
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
1: Tampoc acaba d'arrencar, diuen, Mother's Baby, que l'han traduïda com La Semilla, on de nou la protagonista, Marie Leonberger, és el millor d'una història, la d'una dona que dubta sobre que l'infant que acaba de parir sigui efectivament seu.
8: ¿Crees que estamos malditas?
9: No.
10: Somos mujeres Owen. El amor es nuestra maldición.
1: I amb Pràcticament màgia 2 es compleixen les pitjors previsions sobre les segones parts. Sembla que, tot i que Nicole Kidman i Sandra Bullock s'ho han passat d'allò més bé, ni això ni la nostàlgia del que va ser un fenomen basta per repetir l'èxit.
11: Estoy dentro.
12: Entonces ya somos una banda.
13: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
14: Vamos a hacer historia.
1: I a veure què passa amb Un plan perfecto de Leo Harlem. És aquella pel·lícula suposadament familiar que hem vist un milió de vegades, però que acostuma a batre rècords a la taquilla espanyola. Veurem si és el cas. I acabem amb el documental sobre el retrobament dels germans Gallagher, que després del seu pas per Venècia arriba també a sales, un imprescindible pels seguidors del grup.

0: I és que d'aquí una hora i mitja hi actuarà Arrels Vic i Sentint de Fons, un concert gratuït que es podrà seguir en directe per IB3 Televisió. Allà, al Parc de la Mà, hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quin ambient hi ha en aquests moments?
1: Bon vespre, l'ambient és molt festiu i sobretot de màxima expectació i il·lusió per aquest concert multitudinari. Tot i que no començarà fins les 9:30, ja hi ha molta de gent que és aquí al Parc de la Mà, on precisament s'han tancat el trànsit fins demà a les 8, en concret aquí l'avinguda Adolfo Suárez, que quedarà tancada el trànsit en ambdós sentits. Però aquí és Arrels Vic, aquest músic que és el protagonista del vespre i és un cantant, compositor i productor musical de, sobretot, músiques urbanes amb 10 àlbums publicats i, de fet, és un dels artistes més escoltats a fora de l'Estat. Escoltam ara també alguns dels assistents que esperen amb expectació el concert.
2: És el tercer concert que venim i espero que canti cançons antigues.
3: Ai, jo sí. He anat molt de pits. Més de 3, més de 4 i més de 5. En el gremi vas el primer. Expectatives per avui? Res, com sempre. Magnífic, espectacular i preciós que és com és ell. Diví.
1: Entre els assistents hi ha, sobretot, joves. Alguns d'ells, de fet, són menors, com un grup de nines de 13 anys que no s'han volgut perdre l'esdeveniment, això sí, acompanyades de les seves mares. Les podem escoltar.
4: Bueno, nosaltres venim perquè les nostres tenen 12 i 13 anys i les han trobat petites per estar tantes hores d'aquí totes soles. Però, bueno, res vil, pues...
5: No està malament del tot.
6: El poden
4: exactament,
6: suportar.
4: Exactament.
6: Eh? És que a mi mos agrada tot el gènere aquest.
5: Mos fa moltes ganes.
7: Sí, mos fa moltes ganes.
8: Sí, tenim molta il·lusió.
9: És la primera vegada que veiem en Arrels Vic.
1: Tot això el dia abans que Arrels Vic rebi el títol de fill predilecte de Mallorca, distinció que se li lliurarà demà durant la gala dels premis, honors i distincions del Consell. Uns premis que han agradat molt als fans, que per cert també esperen amb impaciència el seu nou àlbum, que ha anunciat fa uns dies a les xarxes socials, que incorporarà ritmes brasilenys. Els escoltam.
10: Jo m'agrada molt com Arrels Vic representa les Illes Balears perquè també fa concerts per Madrid, per exemple, i també sempre saca la bandera i no sé.
11: I en el nou disc m'agrada molt perquè els nous anteriors discos que ha tret, els nous ritmes que és així diferent, brasileño i això, m'agrada molt i tinc moltes ganes de veure com serà.
1: Recordem que el concert es podrà seguir per IB3 Televisió a partir de les 9:30 del vespre.
0: Gràcies, Francesca, i més temes.

0: Teatre, música, dansa, cinema i 6 propostes familiars al Teatre Xesc Fortesa i el Maruja Alfaro Mai Terra han presentat avui la nova temporada d'activitats amb espectacles que combinen propostes dirigides a tots els públics.
1: La celebració de l'aniversari d'Iguana Teatre, Diabètiques Acelerades i Cucorba i també concerts com el de Suasi, que per cert, escoltant de fons, i d'acabau seran alguns dels plats forts de la temporada. Javier Bonet és el tinent Vale i regidor de Cultura.
2: Quan d'ahir m'omplim els teatres, no parlem només d'omplir butaques. Els omplim de públic, però també de creadors, de disciplines, de llengües, de generacions diferents, de noves mirades i també de noves propostes.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

altres llocs on aniré quan sigui el moment. I ells del seu món

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Nazis kommen.

0: Tá bom.
1: Tá bom.

dansa, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba. Amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

pecho, que no trobes un lloc enlloc.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.